Després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre, que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona...

0: m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.
1: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: Radio. Imagina Radio. Imagina.
1: M'encanta.
2: L'escolto tota l'estona.
3: Així és.
0: Imagina Radio.
2: La millor selecció musical.
0: Imagina Radio.
3: La millor música.
0: Per sentir

0: seré més fort.
1: Imagina Ràdio.
2: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

0: Gina Radio.
1: La millor música.
0: Per sentir.

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Aquest dissabte, festa d'inauguració de la pista 1 d'octubre i festival birrabosenca a la Torre de l'Espanyol. Cercavila de gegants i grallers. Actuació de la banda de Benissanet amb la sardana i la jota de la torre. Fideuà popular, espai cerveser i jocs infantils. I a la nit, concerts de lo Gitano Blanc, Saxeni, la nit de Canet, Papet

0: del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant l'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, lo bistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i lo bistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
1: Dissabte 30 de març, a Amposta.
2: Vuitena edició de Lo Riu Sona Festival.
3: Lo Riu Sona Festival.
1: Els Catarres, els Amics de les Arts, la Cosina, Naina, Pavet i Marieta, Martí Pérez, Miquel del Roig, Gigi i Travella, Greta Connor, Blanc, Chloe Galiano i Anna Adarbe. No és Miami.
2: Food Truck, servei de bar i espai per autocaravanes.
3: Lo Riu Sona Festival.
2: Espai firal 1 d'octubre d'Amposta.
1: Obertura de portes a les 5 de la tarda.
2: Venda anticipada d'entrades a loriusonafestival.cat.
1: Música non-stop a Lo Riu Sona Festival.
2: Imagina Ràdio, emissora oficial.
4: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Aquest 30 de maig torna a l'Ermita d'Ulldecona la Verbena, la festa més petarda del territori amb Operació Triunfo com a gran protagonista. Vine a ballar els millors clàssics, bingo musical, drag show, servei de barra i entrepans a preus populars. Tot en un ambient espectacular que no et voldràs perdre. Més info i entrades a Ebre Ticket i a l'Instagram de la Verbena. Col·labora a Ajuntament d'Ulldecona. La Verbena. Be yourself.
2: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
3: I per tot el que viurem.
2: Universitat de Lleida, Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
4: La revista Obesity Surgery analitza una enquesta a 150 cirurgians bariàtrics europeus. El 81% utilitzen la nova banda gàstrica ajustable com a solució definitiva del problema de l'obesitat.
5: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, martinezparis.com.
6: Ofertes històriques a Mi Electro Model Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar. 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
7: Nou Mazda CX-5, amb 6 anys de garantia i fins a 10 anys de protecció. Nou Mazda CX-5. Tornem a imaginar el teu món.
8: T'esperem al nostre centre oficial Mazda. Kimauto, carretera Tortosa, l'Aldea, quilòmetre 2. Tortosa.
0: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
2: Només passa una vegada a l'any, només per uns escollits, només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata amb uns descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
3: Vols formar-te en el món del turisme i l'alimentació? Dos estudis que posen en valor la cultura i els productes de terra, mar i muntanya. A l'Institut Montsià d'Amposta ja pots inscriure't al cicle mitjà d'elaboració de productes alimentaris i als cicles superiors de processos i qualitat en indústries alimentàries i gestió d'allotjaments turístics. Tot de manera molt pràctica al centre i en empreses de l'entorn. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
4: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
5: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
4: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
5: JMS Vehicles Industrials.
0: Imagina Ràdio.

0: Bon dia, som les 8 del matí.
1: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes. La vida al matí pot ser molt dura, però Imagina Ràdio tenim la solució. De bon matí, a mi m'ha

0: Quasi que queda un segon. Ara sí, les 8 i 4 minuts del matí. Avui és dijous, és 28 de maig de 2026. I aquí estem al de bon matí, engegant el dia i engegant, pues, engegant motors, claro que sí. Aquí estem nosaltres fins les 9 i mitja acompanyant-te en este ratet, pues que moltes vegades és una mica feixo, però bueno, escolta, que així és. Així és la cosa i d'esta manera, pues, estàs en nosaltres, començaràs el dia segurament que molt millor, eh? Avui al De Bon Matí, pues mira, parlarem del Literàrum, que se celebra, pues va començar ahir mateix, se celebra fins diumenge, i parlarem amb el seu director. També parlarem sobre la Fira Medieval de Batea, que se celebra aquest cap de setmana. I també ens posarem al dia amb els titulars en portada per saber què passa arreu del món i per saber, a més, per saber què passa al nostre territori. El que tindrem també, pues, és l'informatiu amb Andrea Maqueda. Tindrem en d'altres, com que és dijous, pues, a Eloi Coso per parlar del temps, i el que tindrem també és la millor música. Com sempre, a Imaginar Ràdio, la millor música, això ho saps perfectament, i, pues, òbviament, el de bon matí també és així. I res, mira, que són les 8 i 5, que ja seria hora de començar, així que ara sí, comencem.
1: Imagina Ràdio, de bon matí, fins a les 9 i mitja.
0: I comencem avui amb una frase de Martin Luther King que diu així. Diu, no em fan mal els actes de la mala gent, em fa mal la indiferència de la bona gent.
1: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.
0: I de seguida escoltem la Quinta Estació amb Daria, però abans ja sonen els Backstreet Boys.

0: De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio. La millor selecció musical.
2: Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio.
0: La millor música
1: per sentir.

0: Imagina Ràdio. De bon matí.
1: I anem ara a fer una ullada als titulars en portada d'avui dijous. Comencem amb la portada del periòdico. Pedraz busca a les entranyes del PSOE pagaments per sabotejar els jutges. El magistrat requereix l'abocament de correus, el registre d'entrades i la informació de pagaments i viatges. Imputa a la gerent del partit Cerdán i l'exvicepresident andalús Gaspar Zarrías. Indica que la trama va oferir 50.000 euros a Carmen Pano perquè negués haver dut diners a Ferrat i l'organització va preparar 300.000 euros per extorsionar el fiscal anticorrupció que els investiga. Més coses. Després de 6 mesos després del brot de pesta porcina, diu que els ramaders calculen més de 900 milions en pèrdues. En infraestructures, el port licitarà per 98 milions el gran nus viari dels seus nous accessos. I també un apunt esportiu a la portada del periòdico. El Barça fitxa el davanter anglès Anthony Gordon per 80 milions. A la portada de La Vanguardia també es parla sobre, bueno, es fa referència a l'entrevista que ha concedit l'arquebisbe de Barcelona al mitjà, Joan Josep Omella, que diu, entre altres declaracions, diu que el papa expressa l'anhel d'una ètica compartida davant el caos del món. Lleó 14, una visita per la pau, ho titulen, i això és un suplement que tindrà avui la Vanguardia. També es parla sobre l'ombra de la corrupció, ho han titulat, diu, Sánchez rebutja eleccions mentre la Guàrdia Civil entra a la seu del PSOE. El president afirma que serà contundent si hi ha més revelacions d'irregularitats. L'UCO busca si el partit va pagar una trama per frenar investigacions contra els socialistes. El jutge indaga sobre agents que van passar suposadament dades a la lampista Leire Díez. A la portada del diari Ara es redobla el setge judicial al PSOE. La policia entra a Ferrat per investigar una trama per entorpir la justícia. Sánchez descarta les eleccions i reafirma el seu suport a Zapatero. Els socis del govern comencen a marcar-hi distàncies. L'Iran difon un esborrany d'acord sobre Hormuz que Washington nega al cap de poc. Es disparen les donacions als fills per la crisi de l'habitatge. L'anglès Gordon, com a punt esportiu del Newcastle, primer fitxatge del Barça. I també un altre punt esportiu, diu, dia de comiats a les campiones del Barça, l'afició. Brinda un càlid adeu a Alexia Putellas, Marta Torrejón, Mapi León i Ona Batller. I acabem el repàs general a la portada, amb la portada del diari de Tarragona. Pallarès arrasa i continua 6 anys més com a rector de la URB. S'emporta el 72,19% dels vots amb gran presència dels estudiants. Segons el prestigi del rànquing CID, la URB és la desena universitat d'Espanya. També es parla sobre el cas Innova. La Guàrdia Civil apunta a l'exconsellera Marina Geli i asseguren que va aprovar els contactes de Batestesa, i manté el secretari acusat Josep Prat. També cal dir que cau una xarxa que abastia plantacions de marihuana. En educació, la vaga talla l'AP7 i les negociacions continuen. I cal dir també, en successos, que Salou, un banyista, s'ofega a la platja de Llevant. Anem ara a les portades esportives. Al Mundo Deportivo, diu, Gordon fitxat. L'anglès ja és del Barça en una operació express. Diu que ve per 5 anys i 70 milions, més 10 variables per títols. L'atacant arriba avui a Barcelona abans de concentrar-se el dilluns amb la selecció anglesa per preparar el Mundial. Sobre el Barça femení, diu, eterna, Alexia, la reina, es va acomiadar, emocionada al Camp Nou, rodejada de títols i de la seva gent, i més tard guanyant al Johan per 2-1 al Real Societat. També es parla sobre el Real Madrid, concretament de les eleccions, diu, Florentino i Riquelme presenten els seus projectes. A la portada de l'Esport, diu, Gordon fitxat, i és que el davanter anglès del Newcastle, de 25 anys, es converteix en la primera incorporació del Barça per la pròxima temporada. El club pagarà 70 milions i 10 en variables pel jugador que té previst aterrar a Barcelona en les pròximes hores. També es parla sobre la Conference League. Diu el Crystal Palace deixa el Rayo sense la glòria europea. Van quedar 1-0 i va perdre el Rayo Vallecano. I acabem amb la portada de l'Esportiu. El final perfecte. El titulen diu Alexia Clou l'etapa gloriosa al Barça amb l'homenatge de l'afició i un triomf contra el Real Sociedad per 2-1 en un dia emotiu en què també s'acomiaden Ona Batlle i Mapi León. Es parla també sobre l'Espanyol. Diu Cabrera renova i encadenarà la 8a temporada a l'Espanyol. I acabem ara parlant de waterpolo. Diu el Catalunya encarrila la final de l'Eurocup per 14-9 contra el Barceloneta.
0: Imagina Radio. De bon.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ai, em pica el nas.
2: A mi la mama em dona mel Rosen Margalef per a l'al·lèrgia.
1: Sí, m'agrada molt la mel.
3: A Rosen Margalef sabem que amb l'esclat de la primavera tot canvia, però el nostre món continua girant al voltant de la mel i els seus derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional, a més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, geleia reial, pròpolis, xarops. Disposem de tot el material apícola necessari per treballar el rusc i la mel en l'època amb més activitat de l'any. Estem al polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21, o al lloc web apirrosen.com.
4: Rosen Margalef, la mel de casa.
5: Del 27 al 31 de maig es celebra Literarum, a Móra d'Ebre. La Fira del Llibre Ebrenc i d'Espectacles Literaris en català i occità, amb tallers, presentacions, maridatge literari, concerts, teatre. Del 27 al 31 de maig, Literarum, llibres, arts escèniques i exposicions. Més info a literarum.cat.
6: L'oli és un aliment o un ingredient?
7: És un aliment perquè aporta nutrients essencials i forma part de la dieta mediterrània, però també és un ingredient clau a la cuina.
6: És el que porta identitat, el que defineix el resultat final, el que marca la diferència.
7: Els olis de la denominació d'origen protegida Oli del Baix Ebre Montsià són qualitat, tradició i autenticitat. Perquè quan l'origen és autèntic, es nota. Molt més que un ingredient.
6: Oli d'oliva verge extra de la denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
7: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
6: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
8: Reciclatge Forés. Servei de lloguer de contenidors, transport i gestió de tot tipus de residus, tant per particulars com per empreses. Paguem al moment per la ferralla, metalls, coures, aluminis. Si vols donar de baixa el teu vehicle, a Reciclatge Forés som centre homologat per la DGT. I al centre del polígon de Campredó, servei de lloguer de magatzems vigilats, espais per estacionar i hivernar caravanes, remolcs, embarcacions, camions i tràilers. Informa't al 977-511-493.
0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio.
9: I escolta, ben fa un moment la música de W recordant el Please Don't Go. I ara arribem ja a les 8:30 del matí i arribem a l'informatiu i ho fem amb Michael Jackson. Una de les seves cançons més icòniques és aquesta, Billie Jean.

0: Bon matí. Imagina Ràdio.
1: Et costa llegir? Et canses amb les pantalles? O has notat que el teu fill té problemes en l'aprenentatge? A Centre Òptic L'Esguard som especialistes en teràpia visual, un enfocament diferent per millorar el teu rendiment visual. I ho fem amb el suport de Wibi, una eina digital innovadora que converteix la teràpia en una experiència interactiva, motivadora i efectiva. Teràpia visual amb criteri professional, tecnologia i resultats. Demana cita al Centre Òptic L'Esguard d'Amposta, avinguda a la Ràpita 125 o trucant al 977-70-69-42.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
1: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
2: Bé, són les 8:30 del matí, és hora d'informatiu i hora també de donar la benvinguda a la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
3: Bon dia, Inma.
2: L'assalt mortal al bingo de Tortosa es va planificar amb setmanes d'antelació i va durar poc més de 2 minuts.
3: Així ho va explicar l'investigador dels Mossos ahir dimecres durant el judici que se va celebrar a l'Audiència de Tarragona contra els dos homes i la dona acusats del fet. La Fiscalia els demana presó permanent revisable per l'assassinat de la treballadora del local, a més de penes superiors als 8 anys per la resta de delictes. També es va recordar que en el moment dels fets, el grup era objecte de seguiments i escoltes telefòniques policials per altres assalts a sales de joc a Navarra.
2: Amposta ha mobilitzat més de 9 milions d'euros en polítiques d'empresa i d'ocupació des de 2017.
3: El balanç presentat el passat dimarts per l'alcalde d'Am Tomàs i les regidores Núria Ferrer i Anna Tomàs informa que el consistori ha destinat més de 250.000 euros en ajudes al comerç local, que han beneficiat prop de 200 establiments i han generat gairebé 2 milions d'euros d'inversió privada. Segons el govern municipal, les subvencions han servit per modernitzar negocis i impulsar millores en accessibilitat, eficiència energètica, imatge comercial o seguretat. També ha exposat que, en paral·lel, s'ha canalitzat prop de 9 milions d'euros en programes d'ocupació i suport a empreses.
2: La Torre de l'Espanyol inaugura este dissabte 30 de maig la pista coberta 1 d'octubre amb una nova edició de la Birra Bosenca.
3: Es tracta d'un equipament multifuncional pensat per acollir activitats esportives, culturals i festives que, a més, s'ha dissenyat per a que s'integri en el paisatge del municipi amb elements arquitectònics característics de la Ribera d'Ebre. Des de l'Ajuntament expliquen que la nova infraestructura permetrà disposar d'un espai cobert durant tot l'any i cohesionar millor els diferents espais municipals. La jornada inaugural inclourà cercavila de gegants, música tradicional, fideuà popular i activitats infantils. La inauguració coincidirà amb una nova edició de la Birra Bosenca, que combinarà cervesa artesana i música en directe. El cartell compta amb les actuacions de Sexeni, Pepet i Marieta, Lo Gitano Blanc o La Nit del Canet.
4: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
5: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
4: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
5: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
4: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: De bon matí, Imagina Ràdio.
1: És temps de primavera. Tíntia Jardineria us ofereix el temps.
2: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
3: Avui dijous ens despertem amb un cel serè que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures continuen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 12 i 17 graus, mentre que les màximes arribaran als 29, 35, 37 i 38 graus a les hores centrals.
2: Molt bé, Andrea, doncs moltes gràcies. Ens trobem en un ratet exactament a les 9 del matí.
3: Fins després.
1: La primavera és més primavera amb Cíntia Jardineria. Creació, remodelació i posada a punt de jardins i piscines. Poda d'arbres, tractaments d'herbicides i endoteràpia. Elaboració de quaderns de camp per jardins i finques. Serveis per particulars i empreses. Cíntia Jardineria. Telèfon 629 98 85 66 o cintiajardineria.com. La primavera amb Cíntia és més primavera.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
2: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
1: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
2: JMS Vehicles Industrials.
3: Aquest diumenge celebra la Diada dels Fideus Rossejats a l'Ametlla de Mar. A partir de les 10 del matí, acosta't al Port Pesquer i gaudeix de la festa i d'aquest típic plat mariner. A més, hi haurà una mostra de vins d'O Terra Alta. Aquest diumenge, Diada dels Fideus Rossejats a l'Ametlla de Mar. Informa't a visitametlladelmar.com.
4: Gentils dames i cavallers, aquest cap de setmana, la nova la vila de Batea esdevé un veritable mercat medieval.
5: Ritual del cremat, espectacles, música en viu, food trucks, oficis antics, tallers gratuïts, campament medieval per als més petits, jocs per a tota la família i visites guiades per la Batea medieval, berenar tradicional i sorteig del fat o del carro. Recordeu, veniu vestits d'època i entreu al concurs especial. 30 i 31 de maig, Mercat Medieval de Batea. Us hi esperem amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Igualtat i Feminisme i de la Diputació de Tarragona.
6: Si t'interessa la informàtica, la necessites per la feina o per a trobar-ne, inscriu-te al cicle de grau mitjà d'informàtica del 26 de maig a l'1 de juny a l'Institut Manuel Sales i Ferrer d'Ulldecona. Educació gratuïta i de qualitat des de fa més de 18 anys. Informa de la secretaria del centre o truca al 977 57 33 65. Ofimàtica, xarxes i seguretat informàtica, pàgines web i molt més, en aules no massificades i amb atenció i suport personalitzat. Espavila! No et quedis sense plaça. Institut Manuel Sales i Ferrer, Ulldecona.
0: Imma Rastrero, de bon matí. Imagina Ràdio. Imagina.
7: Bé, i ara anem a parlar de cultura, anem a parlar concretament del Literàrum, que se celebra estos dies a Móra d'Ebre, i parlarem amb el seu director, amb Lluís Xavier Flores. Bon dia.
8: Hola, bon dia.
7: Bé, com deia, anem a parlar de Literàrum este cap de setmana. Bueno, concretament ahir van començar els actes a Móra d'Ebre, podríem dir els actes com a més centrals, però el Literàrum ja fa dies que està fent coses, no?, que està present al territori. Per començar, m'agradaria fer una valoració d'estos dies, d'estes activitats que ja s'han fet. Com ha anat tot això?
8: Bé, doncs des del dia 30 d'abril, bueno, realment des del dia 29 ja van tindre a Tortosa un primer acte de Literàrum en presència de les autoritats bueno, de la capital del Baix Ebre i també de la capital de la Ribera d'Ebre, de Móra d'Ebre. I bé, ja va ser un acte multitudinari amb un sopar que d'homenatge a Vicent Torrent, un contractor valencià que va omplir doncs tota la sala de la llibreria La Real, però també el restaurant on vam celebrar aquest homenatge. Han sigut un seguit d'actes a Tortosa, a Calaceit, a Tivenys i a Reus, i en tots puc dir que l'afluència públic ha estat prou notable. Han hagut programat ja tres espectacles i s'han presentat ja quatre llibres, a banda de la inauguració també de dues exposicions. Per tant, de manera molt mesurada han anat fent-se actes, però ara sí que és quan ve el gruix que va començar ahir a la inauguració de l'exposició de Francesc Almele i Vives, de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que és l'escriptor de l'any, Francesc, que era vinarosenc, i també doncs, un espectacle de dansa. Molt contents, sobretot perquè, com ja heu vist, la fira des de fa dos anys ha crescut en llocs i en programació.
7: Molt bé. Hem de dir que és 23a edició de la Fira del Llibre Ebrenc, 19a de la Fira d'Espectacles Literaris. Claro, són números que ja són, bueno, que ja volen dir una consolidació. I com se porta això, com s'arriba fins aquí? Perquè suposo que molta feina, òbviament, però a més de la feina, ha d'haver alguna cosa més.
8: Efectivament, hi ha molta, molta feina darrere, molt de treball, perseverança, sobretot cal destacar la, la feina que fan els llibreters, perquè Literarum és una marca que, com ja sabeu, s'opluga dos projectes, la Fira del Llibre Ebrenc i la Fira d'Espectacles Literaris en català i occità. I els llibreters des de ja fa molts anys, perquè van ser els iniciadors d'esta fira, que des de fa uns anys ja es diu Literarum, doncs han estat al Poder Canó una miqueta són els ambaixadors, no? I són quatre llibreries, Viladrí, Guaix, Núvol i Bassa, juntament amb l'IRMO, amb l'Institut Ramon Muntaner i el Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, que han pilotat, han comandat doncs esta fira, en la qual han passat moltíssims autors. Hi ha molt de treball darrere, selecció d'autors, selecció d'obres, que hi hagi una representació territorial també igualitària, selecció també de llibres en venda, coordinació amb biblioteques perquè compren eixe dia moltes biblioteques del territori, però també la resta de Catalunya, allí doncs, part del pressupost el gasten en la compra de llibres. I bé, són anys en els quals ja s'han creat unes dinàmiques, unes aliances, unes sinergies doncs amb biblioteques, perquè també es fa unes jornades de bibliotecaris i amb el públic comprador, no? Que no només són les biblioteques, sinó tota aquella persona que vulgui vindre a la fira. I per altra banda, la Fira d'Espectacles Literaris realment el que pretén és en contactar amb tots aquests programadors, perquè no oblidem que som una fira de programadors, perquè tinguin primera una bona oferta diversificada, relacionada amb diferents àmbits artístics i també amb una representació territorial, i volem arribar a tots els programadors, siguin bibliotecaris, regidors de cultura, tècnics, etc., perquè visiten Móra d'Ebre i que coneguen sobretot el que s'està fent al, al llarg d'estos anys en propostes escèniques, que també són moltes les que arriben i que també hem de seleccionar-les, clar, perquè no podem assumir una fira amb 50 o 60 propostes en 4 dies, almenys.
7: Claro, llavors, quantes propostes arriben, més o menys?
8: Normalment solen arribar, entre l'any passat van arribar quasi una, un centenar, enguany l'ha superat, però s'ha de fer una garbellada, fent primer una selecció, no?, i se queden en unes 50-60, i a partir d'aquí ja treballem sobre la selecció d'una vintena, 25ena, com ha sigut el cas d'enguany.
7: Claro, llavors, quanta gent hi ha que esteu triant, que esteu, no?, una mica, perquè és molta feina detrás, no sé quant de temps esteu per a preparar.
8: Bueno, esta fira, si no sé, altres companys, m'imagino que també, però esta fira, si destaca, és per els pocs recursos humans en la qual hi ha, però la gran transcendència que jo crec que tenim, i és que realment aquí treballem una regidora, un tècnic de cultura, un director que és qui parla i algun assessor expert. No hi ha moltíssima més gent, és una faena de reunions molt feixuga, perquè realment pues, no som una gran capital amb un ajuntament que tinguem funcionaris a disposició d'una fira que ja comença a organitzar-se al gener. Per tant, entre bàsicament tres persones estem donant a terme. Els dies de la fira sí que hi ha més gent, hi ha voluntaris, hi ha tècnics del Consell Comarcal, hi ha tres especialistes, però realment som tres persones.
7: Molt bé. Això es diu ràpid, perquè a vegades, clar, val la pena destacar-ho, perquè moltes vegades pues, pensem que detrás d'una infraestructura com esta, no?, d'una fira com esta, pues, hi ha moltes persones treballant i, mira, la realitat al final pues, és la que és, no? Però, bueno, més coses perquè...
8: T'agraïm molt que hagis vist això, la veritat és que s'agraïs que facis aquesta reflexió perquè així és.
7: És que passa molt, la veritat, o sigui, estem parlant de que a Terres de l'Ebre pues, no ens hem d'enganyar, no?, que els recursos són els que són i pues, bueno, és un goig que hi hagués gent en tantes ganes de treballar i, pues, bueno, ojalà, en lo temps, no?, crec que més l'equip per a fer créixer encara més activitats com esta, que anava, jo ara anava a parlar-te del creixement, perquè, clar, no, en els últims anys ja hi ha hagut una evolució. Sabent el nombre de persones que hi ha treballant tot l'any en això, com ho feu? Perquè, claro, també estaria bé.
8: Hi ha molta passió, claro, molta dedicació, molta perseverança, moltes amistats i aliances en amics, no? Tirar-me de coneguts, tant la regidora de voluntaris del poble com jo amb un equip que me ve de Mallorca, voluntaris, me venen del País Valencià. Enguany també me ve un influenciador molt conegut en xarxes, que és Cabra Fotuda, Fran Tudela, que estarà precisament demà divendres en la fira. O sigui, crec que tots tirem mà de coneguts, d'amics, perquè a nivell organitzatiu la fira vagi endavant. I després, com t'he dit, no? Conèixer una miqueta les propostes, no només les que arriben, sinó que de vegades ens queda alguna disciplina coixa i l'hem de buscar nosaltres, perquè, com te comentava des, el que volem és que estiguin totes els àmbits de l'escena i del carrer que es basen en obres literàries representades, igual que tot el territori que t'anava parlant.
7: Molt bé. Per destacar alguna de les propostes d'esta edició, quines destacaries?
8: A veure, jo, òbviament, quedaria molt malament com a director destacar-ne una sobre altres.
7: És veritat.
8: Perquè per a mi totes són importants. Sí que és cert que si en base en la transcendència pel que significa l'obra i en una miqueta també en el pressupost de la producció, destacaria la de dissabte, que és Curial i Güelfa, de la companyia Bambalina Teatre, d'acord? Perquè és una aposta que vam conèixer l'any passat, precisament a la Mostra de Teatre d'Alcoi, i és una de les grans obres de la literatura en llengua catalana, no? Crec que tots hem estudiat Tirant lo Blanc, però també Curial i Güelfa, quan estudiaven llengua i literatura catalanes. Recentment, fa qüestió de 2 anys, s'ha descobert ja per fi que no és anònima. S'ha descobert, doncs, que... Perdona, és divendres, la producció de dissabte, a les 8:15 en la Llanterna. S'ha descobert, com estava dient, el seu autor, Íñigo Dávalos, i jo crec que la posada en escena de la companyia Bambalina mereix la pena que la gent vinga. Totes les activitats són gratuïtes i està també a veure la representació d'esta magnífica obra medieval a les 8:15 en el Teatre de la Llanterna. Després... hi ha un sopar maridatge que coneixeu, els que se diu literal des de fa anys, però ja sí, és l'única activitat que s'ha de reservar, i crec que ja no sé si en queda alguna d'entrada per a comprar, que hi haurà un espectacle dedicat a poetes i a poetesses de l'Ebre i a narradors amb poesia improvisada, que juntarà la cota tortosina amb el cant d'estil valencià i la glosa mallorquina, i sobretot les obres d'estos autors. I també una altra que destacaria, possiblement per l'efectisme, com deia, és la de divendres, que és l'obra que ve dedicada a Blai Bonet, que és l'autor de l'any, l'escriptor de l'any de l'institució de l'Institut d'Estudis Baleàrics i també l'institució de Tres Catalanes, que es diu L'Amor i la Set, també a la Llanterna, gratuïta a les 10, i posteriorment el Circ Nocturn, una de les grans apostes, a les 11 de la nit, d'acord? Esta obra de circ en la plaça de Baix.
7: Molt bé. Per a consultar programació, on hem d'anar?
8: Bueno, la programació està penjada des de fa dies en literarum.cat, en el nostre web, i també a Tortosa, a Amposta, a Morada Nova, estan en les llibreries que hi col·laboren, que són Massa, Viladrí, Guaix i que no se m'oblide, i Núvol.
7: Molt bé, pues, per acabar, un missatge per a qui mos escolta de per què hem d'anar a Literarum.
8: Doncs que la gent que vulgui conèixer la nostra literatura d'una manera més divertida, possiblement més amena, per a aquells que no tenen temps per a llegir llibres, vinguin. Perquè poder gaudir, poder disfrutar, gozar de 20 obres gratuïtes d'una manera interdisciplinar, per música, per poesia recitada, per teatre, per circ, per audiovisual, crec que mereix la pena. És una ocasió única per poder conèixer, pues, l'obra de Curial i Güelfa, l'obra, per exemple, d'un andorrà que es diu Xan de Cabrota, l'obra de Blai Bonet. Hi ha exposicions, 6 exposicions, mai poden haver tantes exposicions, jo crec, en una localitat sobre literatura, com he dit, 20 espectacles i 24 autors i autores que presenten el seu llibre. Per tant, tindre en 4 dies unificat tot això, a les persones que ja dic que els costa doncs accedir a la literatura, ja siga per llibre o ja siga, o al revés, o que els agraden els llibres, doncs que vinguin a Literarum, perquè és que de veritat gojaran
9: d'una manera molt lúdica i divertida.
7: Molt bé. Pues Lluís Xavier Flores, moltes gràcies per acompanyar-nos i fins la pròxima.
9: A vosaltres, gràcies.
10: Del 27 al 31 de maig es celebra Literàrum a Móra d'Ebre. La Fira del Llibre Ebrenc i d'Espectacles Literaris en català i occità, amb tallers, presentacions, maridatge literari, concerts, teatre. Del 27 al 31 de maig, Literàrum, llibres, arts escèniques i exposicions. Més info a literàrum.cat.
11: Imma Rastrero, de Bon Matí, Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Saps on va parar l'oli que llences per l'aigüera? Al mar. Però si el recicles, es pot convertir en sabó, productes de cosmètica o fins i tot biodiesel per avions i furgonetes. A casa, a l'hotel, al restaurant, al bar, a l'escola, cada gota reciclada compta. Olis Artemi, 12 anys complint el somni de millorar el medi ambient. A Tarragona, Lleida, Terol, València i, per suposat, a les Terres de l'Ebre. Olis Artemi, troba'ns a les xarxes socials i ajuda'ns a millorar el planeta.
2: La gamma del crossover més desitjat es completa amb el nou Toyota CHR Plus Electric. Una combinació de disseny, eficiència i fiabilitat, ara amb els avantatges de l'avantguardista tecnologia elèctrica de Toyota. Nou Toyota CHR Plus Electric, el model més icònic, ara 100% elèctric. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autofòrum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: Aquest cap de setmana arriba la gran final, la Copa Catalunya d'Agility 2026. Els millors equips es juguen la final de la Lliga Catalana en una competició plena d'adrenalina, precisió i treball en equip. Dissabte de 9 del matí a 8 de la tarda i diumenge de 8 i mitja del matí a les 3 de la tarda a la zona esportiva de Roquetes, viu l'Agility en directe.
5: Bro, aquest juny, literal, només es parlarà d'això. Smash Sports Center celebra el primer aniversari del 8 al 25 de juny amb un torneig a pàdel zero random. 6 categories masculines, 6 de femenines, welcome pack, green flag total, beguda a cada partit i flipa. Premis en metàl·lic. O sigui, en plan, molt pàdel, molt nivell, molt show. Inscripcions al 646-797-238. Smash Sports Center Tortosa, bro. Farem història.
6: Un antioxidant que rebaixa el colesterol té efectes positius a la pell, els ossos i la digestió. I, a més, és la base de la dieta mediterrània. És l'oli d'oliva verge de la cooperativa Montebre. Millora el sabor de qualsevol plat. És un oli d'oliva equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
0: De bon matí. Imagina Ràdio.
7: I de seguida amb la música d'Ariana Grande arribem a les 9 del matí.

0: Bon Matí. Imagina Ràdio.
1: Únic? S'escriu amb H o sense H?
2: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es.
3: Avelló Autotech, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
4: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
5: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
6: Bé, serà punta, són ja les 9 del matí i hora de saludar la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
7: Bon dia, Imma.
6: L'assalt mortal al bingo de Tortosa es va planificar amb setmanes d'antelació i va durar poc més de 2 minuts.
7: Així ho va explicar l'investigador dels Mossos ahir dimecres durant el judici que se va celebrar a l'Audiència de Tarragona contra els dos homes i la dona acusats dels fets. La Fiscalia els demana presó permanent revisable per l'assassinat de la treballadora del local, a més de penes superiors als 8 anys per la resta de delictes. També es va recordar que en el moment dels fets, el grup era objecte de seguiments i escoltes telefòniques policials per altres assalts a sales de joc de Navarra.
6: Amposta mobilitza més de 9 milions d'euros en polítiques d'empresa i ocupació des de 2017.

0: Equipament multifuncional pensat per acollir activitats esportives, culturals i festives que, a més, s'ha dissenyat per a que s'integri en el paisatge del municipi amb elements arquitectònics característics de la Ribera d'Ebre. Des de l'Ajuntament expliquen que la nova infraestructura permetrà disposar d'un espai cobert durant tot l'any i cohesionar millor els diferents espais municipals. La jornada inaugural inclourà cercavila amb gegants, música tradicional, fideuà popular i activitats infantils. La inauguració coincidirà amb una nova edició del Birra Borsenca, que combinarà cervesa artesana i música en directe. El cartell compta amb les actuacions de Sexeni, Pepet i Marieta, Lo Gitano Blanc o La Nit del Canet.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MOB, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: De bon matí, Imagina Ràdio.
4: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià, Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
5: I Andrea, pel que fa al temps i les temperatures, com ho tindrem avui dijous?
0: Avui dijous ens hem despertat amb un cel serè que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures continuen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 12 i 17 graus, mentre que les màximes arribaran als 29, 35, 37 i 38 graus a les hores centrals.
5: Molt bé, Andrea, pues molta calor. I moltes gràcies, que passes bon dia i fins demà.
0: Sí, sí, l'estiu ja està aquí, eh?
5: Sí, sí.
0: Bon dia.
5: Bé, recorda que si vols seguir estant informat, informada cada hora, apuntat tindràs el bollet informatiu aquí a Imagina Ràdio i, si no, a més, també pots ampliar informació a través d'imaginaradio.cat.
1: Recordes això?
6: Somriu!
1: Ai, no, que no m'agrada gens el meu somriure. Tinc les dents fatal.
7: Amb Invisalign, el sistema d'ortodòncia invisible, he aconseguit el somriure que sempre he volgut. Invisalign, molt més còmode i discret que els bràquets tradicionals.
8: Demana la teva primera visita gratuïta.
7: Clínica Dental Ebre Clínic, Avinguda Catalunya 28 Tortosa.
8: O ebreclinicdental.com.
7: Clínica Dental Montsià, Avinguda Ràpita 197 Amposta.
8: O montsiadental.com.
7: I Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22, Vinaròs.
8: O azahardental.com.
7: Fes com jo i somriu a la vida.
3: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
9: A Fusteria Rupérez som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.

0: La música de Buhos, aquesta actitud, i segurament és una de les cançons que possiblement escoltaràs aquest dissabte a Los Rius Sona a Amposta, i aquesta pues, és la cançó en català avui aquí, al de Bon Matí.
1: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries, Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
2: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De Bon Matí, Imagina Ràdio.

0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
1: I escolta, bé, la música de Train, la cançó Hell So Sister, però ara, quan són les 9 i 11 minuts, anem a fer una ullada als resultats dels sortejos realitzats ahir mateix. Comencem amb la 649, que la combinació guanyadora ha estat la formada per l'1, el 2, el 10, 12, 31 i 48. El complementari el 30 i el reintegrament el 4. Els números de la Bonoloto han estat el 6, el 9, l'11, 27, 29 i 48. Complementari l'1 i reintegrament el número 1. Els números del trio han sigut el 6, el 4 i el 4. I finalment, al cupó diari de l'11, el número premiat ha estat el 97.235 i la sèrie, la 7.
0: Imagina Ràdio, de bon matí. Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
2: Saps on va parar l'oli que llences per l'aigüera? Al mar. Però si el recicles, es pot convertir en sabó, productes de cosmètica o fins i tot biodiesel per avions i furgonetes. A casa, a l'hotel, al restaurant, al bar, a l'escola, cada gota reciclada compta. Olis Artemi, 12 anys complint el somni de millorar el medi ambient. A Tarragona, Lleida, Terol, València i, per suposat, a les Terres de l'Ebre. Olis Artemi, troba'ns a les xarxes socials i ajuda'ns a millorar el planeta.
3: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
4: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
5: Et costa llegir? Et canses amb les pantalles? O has notat que el teu fill té problemes en l'aprenentatge? A Centre Òptic L'Esguard som especialistes en teràpia visual, un enfocament diferent per millorar el teu rendiment visual. I ho fem amb el suport de Wibi, una eina digital innovadora que converteix la teràpia en una experiència interactiva, motivadora i efectiva. Teràpia visual amb criteri professional, tecnologia i resultats. Demana cita al Centre Òptic L'Esguard d'Amposta, avinguda La Ràpita 125 o trucant al 977 70 69 42.
6: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
7: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
6: Si no sou socis, a Ebretique.
7: Servei de bus gratuït.
6: 27 de juny.
7: 27 de juny.
6: La nit que no et pots perdre.
0: Imagina Ràdio, de bon matí.

0: Imagina Ràdio. De bon matí fins a les 9 i mitja. Imagina.
1: Bé, i ara marxem a Batea, perquè este cap de setmana el seu nucli antic serà pues, l'escenari de la 28a edició del Mercat Medieval de Batea. Aquest mercat l'organitza l'Associació de Dones La Templada i per parlar pues, tant del mercat com de l'associació tenim en nosaltres a la seva presidenta, que és Míriam Llop. Míriam, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Bé, com dèiem, Associació de Dones La Templada, Mercat Medieval de Batea, però a mi per començar m'agradaria parlar de vosaltres, de l'associació, perquè no només feu, no només vos dediqueu al mercat medieval, no? Per a començar, qui sou l'Associació de Dones La Templada?
2: L'Associació de Dones La Templada som una associació de 226 sòcies de Batea, que al capdavant hi ha una junta formada per 12 dones, que són les que organitzem el mercat medieval com a activitat més grossa, però també fem moltes altres coses, perquè els nostres objectius principals pues, és defensar els drets de les dones, activitats per la igualtat i contra la violència masclista, i durant l'any fem tallers de salut i benestar, xerrades culturals i socials, i volem fomentar una mica pues, la cultura popular i la participació de tots.
1: Molt bé. O sigui que d'entrada l'associació, així com a resum, seria pues, tot el que acabes d'explicar, no? Gent compromesa, sí. Al final que feu coses, sobretot per la gent per les dones de Batea, en este cas. Molt bé, ara sí, anem a parlar del mercat medieval, que com dèiem, arriba ja a la 28a edició, que això es diu molt ràpid. Serà durant tot el cap de setmana, no? Bueno, a partir de dissabte tarda i després ja diumenge durant tot el dia. Llavors, què podem destacar d'esta edició?
2: D'esta edició, com a novetat, treballem en la Corte del Tejón, que hi haurà uns artistes que estaran teatralitzant tot el mercat, tant dissabte a la tarda com diumenge, en diferents passes, hi haurà moltíssimes sorpreses.
1: Molt bé.
2: Després tindrem tallers també, tallers d'esgrima, de pèndol, d'herbologia, tallers gratuïts que la gent podrà anar fent tant diumenge de matí com per la tarda.
1: Molt bé, començar el dissabte a la tarda a les 6, obri ja el mercat medieval i a partir d'aquí, pues, parades, rituals com tu dies, també hi haurà per a sopar, o sigui que es pot arribar allí a les 6 de la tarda i marxar quan ja marxes a casa a dormir, vaja.
2: Marxar a les 6 del matí, quasi.
1: Per això que...
2: Perquè tenim també, nit tenim gairebé 12 hores.
1: Molt bé.
2: Tenim els all-covers que actuaran, faran concert i després tenim el DJ del poble, David Jardí, que amenitzarà pues, fins que la gent es cansi.
1: Claro, és que és això, vull dir que al final surts de casa a la tarda i quan tornaràs, pues, ja m'ho dirà el meu cos, no? Vull dir, és que és així. Llavors, després diumenge, pues, lo mateix obri a les 6, a les 11 del matí, o sigui que,
2: sí, del matí.
1: Que hi haurà gent que quasi no dormirà este cap de setmana, però escolta tu, que ja sí. Ho farà, eh?
2: Ja recuperarem.
1: Claro, claro que sí. Sobre els tallers que hi ha, perquè n'hi ha molt, sobretot diumenge, claro, n'hi ha alguns a destacar, no?
2: Sí, estos tres que he dit són els principals, lo d'herbologia i pòssimes, lo d'esgrima i el de pèndol.
1: Molt bé. Molt bé, també...
2: I també tindrem sí. Visites guiades pel poble.
1: Important,
2: per qui no conegui
1: també.
2: Que Batea i vulgui conèixer tot el seu casc antic i la història medieval, hi haurà dos visites guiades gratuïtes a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda.
1: Molt bé. Pel que fa a les parades, quantes n'hi ha enguany?
2: Tenim 25 parades.
1: Molt bé. Llavors,
2: i 10 sí. Mestres artesans.
1: Molt bé, llavors, també hi ha una cosa que a mi me sobta molt i m'agrada, i que és el sorteig del Fato del Carro, que hasta que jo no vaig conèixer realment què era el mercat medieval, doncs tampoc vaig comprendre bé què era, però explica-ho, perquè a mi em va encantar aquest concepte.
2: Sí, sortegem tot el Fato que hi ha dins d'un carro, un carro antic, i tot són donacions de totes les empreses del poble que han volgut col·laborar. Està valorat en més de 2.000 euros.
1: Ostres.
2: I a part de tot el que hi ha dins del carro, muntam també 6 o 7 lots més i se sorteja quan s'acabe el mercat.
1: Molt bé. O sigui que és un cap de setmana rodonet per a vosaltres, no? Bueno, per a tota la gent tant de Batea com la gent que s'apropa a veure el mercat, a visitar-lo. Molt bé. Míriam, jo no sé si vols afegir alguna cosa més i si no, pues, m'agradaria que per acabar pues, enviessis aquí a través de les zones una invitació a tothom que mos escolta per a que vingui este cap de setmana a Batea.
2: Sí, que vinguin, com hem estat preparant tot en moltíssima il·lusió. Hi haurà molts actes, està renovat el medieval aquest any i els invitam a vindre vestits de medieval perquè també hi haurà un sorteig i hi haurà un regal per al vestit escollit. i no cal que sigui el millor vestit, perquè s'hi va sense saber quin és, a sorteig, i tots poden vindre i estan invitats i molt ben rebuts.
1: Molt bé, doncs Míriam, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i una abraçada molt forta, bueno, a tu i a tota l'associació, que este cap de setmana pues, tindreu molta feina, la veritat.
2: Moltíssimes gràcies.
0: Gentils dames i cavallers, aquest cap de setmana la nova la vila de Batea esdevé un veritable mercat medieval. Ritual del cremat, espectacles, música en viu, food trucks, oficis antics, tallers gratuïts, campament medieval per als més petits, jocs per a tota la família i visites guiades per la Batea medieval, berenar tradicional i sorteig del fat o del carro. Recordeu, veniu vestits d'època i entreu al concurs especial. 30 i 31 de maig, Mercat Medieval de Batea. Us hi esperem amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Igualtat i Feminisme i de la Diputació de Tarragona.
3: Imagina Ràdio. De bon matí.

0: Ferran Mateo, la cançó es diu Maníaca. I és que, bueno, són les 9 i quasi 26. Anem ja al temps, apurant temps. Eloi Coso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Anem a parlar del temps, però, bueno, primer, fem-ho bé, no?
1: Donarem
0: pas, en la... Comencem la sintonia primer, no?
1: Sí, sí.
2: De bon matí, Imagina Ràdio.
0: I ara sí, Eloi Coso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Per això et deia, fem-ho bé, donem la benvinguda a la gent com toca, presentem a la gent com toca, i Eloi, anem a parlar del temps, calor.
1: Doncs sí, calor.
0: És que seria el resum.
1: Calor que anirà en augment aquest tram final d'aquesta setmana lectiva, en què doncs, tocarem sostre pel que fa a les temperatures màximes, cap als 37-38 graus, cap a la Vall de l'Ebre, comarques de Ponent, Urgell, Pla d'Urgell, Segrià, Garrigues, Baix Ebre, potser Montseny no tant, però bueno, també déu-n'hi-do, amb unes temperatures que farem rècord entre avui i demà, temperatures de plena canícula, de ple juliol, que no pas d'aquest tram final d'aquest mes de maig. Això voldrà dir doncs, que els que puguin doncs, podran disfrutar de la piscina o platja en aquest cas. I bueno, semblaria que de cara a aquest cap de setmana se desinflaria un pèl les temperatures, però també estarien molt per sobre la mitjana encara, entre 13 i 14 per sobre, una animalada termomètricament parlant.
0: És que clar, estem parlant de que a finals de maig ja arribem als 30 graus. Ahir a les 7 de la tarda estàvem a quasi 30 en posta.
1: Sí.
0: El cotxe em marcava 30, però clar, depèn d'on està també, déu-n'hi-do.
1: Sí, perquè les mínimes doncs, ha estat força tropical, no baixant de 20 a 21 en molts llocs, com la ciutat comtal, també Punt del Baix Ebre, cap als 19-20 graus, a la Terra Alta, uns 17-18 graus, déu-n'hi-do, així com la Ribera d'Ebre. I, bueno, molt potser ens passaria un petit sol d'aire fet en altura entre el 3-4 del mes de juny ja, del mes que ve.
0: La setmana que ve, vaja.
1: Sí, cap a finals de setmana que ve aproximadament, que portaria, doncs, una mica més d'inestabilitat, fruit de la mateixa calor acumulada. No seria descartable alguna calamarsada o pedregada, veurem en aquest cas, i ruixes i tronades localment intenses, això ja cap a finals de la propera setmana.
0: Molt
1: tot
0: bé.
1: Això anirem seguint, ja que ja parlant més enllà de Catalunya, a diferents punts d'Europa s'han assolit màximes de rècord cap a zones d'Anglaterra, Països Baixos, també zones del nord de la península, i llocs com el centre i oest d'Europa, doncs, rècords de calor fins a 35-36 graus a llocs del tot poc freqüents.
0: Molt bé. Molt bé, doncs Eloi, no tenim temps, així que, bueno, dilluns més previsió, Dilluns tornaràs
1: sí,
0: a estar aquí.
1: Sí, dilluns més.
0: I bon cap de setmana.
1: Igualment.
2: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
0: I bueno, Eloi, no marxes, que escoltarem l'última cançó junts, si et sembla, no?
1: Sí.
0: Acomiadem el programa per avui dijous, queda un minut. Així que, bueno, Eloi, com dèiem fa un moment, hasta el dilluns.
1: Hasta el dilluns. Ja?
0: Hasta aquí el de bon matí per avui i a la gent que m'ho escolta, pues, fins demà. Adeu.
1: Adeu, no? Adeu-siau.

0: Imagina Ràdio.
1: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. L'assalt mortal al Bingo de Tortosa es va planificar amb setmanes d'antelació i va durar poc més de 2 minuts. Així ho va explicar l'investigador dels Mossos ahir dimecres durant el judici que se va celebrar a l'Audiència de Tarragona contra els dos homes i la dona acusats dels fets. La Fiscalia els demana presó permanent revisable per l'assassinat de la treballadora del local, a més de pena superior als 8 anys per la resta de delictes. També es va recordar que en el moment dels fets el grup era objecte de seguiments i escoltes telefòniques policials per altres assalts a sales de joc de Navarra. Amposta mobilitza més de 9 milions d'euros en polítiques d'empresa i d'ocupació des del 2017. El balanç, presentat el passat dimarts per l'alcalde Adam Tomàs i les regidores Núria Ferrer i Anna Tomàs, informa que el consistori ha destinat més de 250.000 euros en ajudes al comerç local, que han beneficiat prop de 200 establiments i han generat gairebé 2 milions d'euros d'inversió privada. Segons el govern municipal, les subvencions han servit per modernitzar negocis i impulsar millores en accessibilitat, eficiència energètica, imatge comercial o seguretat. També ha exposat que, en paral·lel, ha canalitzat prop de 9 milions d'euros en programes d'ocupació i suport a empreses. La Torre de l'Espanyol inaugura este dissabte 30 de maig la pista coberta 1 d'octubre amb una nova edició de la Virrebosenca. Es tracta d'un equipament multifuncional pensat per acollir activitats esportives, culturals i festives que, a més, s'ha dissenyat per a que s'integri en el paisatge del municipi amb elements arquitectònics característics de la Ribera.

0: mentre que les màximes arribaran als 29, 35, 37 i 38 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
5: La millor música
4: per sentir.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Aquest cap de setmana arriba la gran final, la Copa Catalunya d'Agility 2026. Els millors equips es juguen la final de la Lliga Catalana en una competició plena d'adrenalina, precisió i treball en equip. Dissabte de 9 del matí a 8 de la tarda i diumenge de 8 i mitja del matí a les 3 de la tarda a la zona esportiva de Roquetes, viu l'Agility en directe.
2: Aquest dissabte, festa d'inauguració de la pista 1 d'octubre i festival birrabusenca a la Torre de l'Espanyol. Cercavila de gegants i grallers, actuació de la banda de Benissanet amb la sardana i la jota de la Torre, fideuà popular, espai cerveser i jocs infantils. I a la nit, concerts de lo Gitano Blanc, Saxeni, la nit de Canet, Papet i Marieta i fi de festa amb DJs Wheelbats. Aquest dissabte, festa històrica a la Torre de l'Espanyol.
3: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
4: Només passa una vegada a l'any, només per uns escollits, només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata amb uns descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
5: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Hi ha una terra on el silenci ens parla. Una terra que neix del riu. On el temps no es mesura, es gaudeix. I on els paisatges ens fan somiar despert. Una terra que és la nostra, que ens fa créixer. On avançar és tornar a l'origen. I el futur comença respectant la nostra història. Perquè la nostra terra inspira. Reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre.
2: Projecte finançat per la Generalitat de Catalunya a través dels fons de transició nuclear.
3: Has decidit què vols ser? Inscriu-te a l'Institut Montsià d'Amposta i impulsa la teva trajectòria professional. Escull entre un ampli ventall. Cicles formatius de grau mitjà, cicles formatius de grau superior i cursos d'especialització on adquiriràs experiència pràctica a través de programes d'innovació en contacte directe amb el món de l'empresa, amb flexibilitat i acompanyament personalitzat. Preinscripcions obertes a cicles mitjans i superiors del 26 de maig a l'1 de juny. Més informació sobre l'oferta educativa a la web del centre.
4: Ofertes històriques a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar. 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
5: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
6: A Econutrients Naturas i Tortosa portem més de 25 anys cuidant-te de manera natural. Alimentació, frescos, sucs ecològics, complements nutricionals, cosmètica, higiene personal, herbolària, fitoteràpia, encens, espelmes i molts més productes naturals que cuiden la teva salut i del planeta. Econutrients Naturas i carrer Vergés Paulí, Tortosa. Naturalment.
0: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
2: Fer ioga o sortir amb els amics ens dona una tranquil·litat, però no ens dura tant com Toyota Relax, l'única amb garantia fins a 15 anys. Passa el manteniment amb nosaltres i gaudeix d'un any de la garantia Toyota Relax, renovable anualment fins als 15 anys del teu Toyota, i tant se val a quin taller l'hagis fet anteriorment. Toyota Relax, la tranquil·litat que dura més. Més informació a toyota.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: Vols especialitzar-te en transport de viatgers i tràfic mercantil? Ja et pots inscriure al nou cicle formatiu de grau superior en transport i logística a l'Institut Montsià d'Amposta, dedicat al moviment de mercaderies i al transport de viatgers a nivell nacional i internacional. Tota una novetat en un sector amb molta demanda professional on podràs practicar en empreses de l'entorn. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
5: Hay un momento... Exacto, ese momento. Cuando cierras la puerta, coges el volante y piensas, este ya es mío. Da igual si tiene cero kilómetros o si ya ha vivido alguna historia antes. Lo importante es cómo empieza la tuya. En la Feria de Ocasión de Autoesteller encontrarás vehículos SEAT y Cupra revisados, garantizados y preparados para empezar contigo una nueva aventura. Del 1 al 6 de junio en Autoesteller, en Vinaròs y Tortosa. Tu coche de ocasión, de confianza.
6: Vols treballar en l'àmbit esportiu i estar inscrit al ROPEC? Forma't. Curs de monitor-monitora de dinamització en l'àmbit poliesportiu a Tortosa, del 15 de juny al 8 de juliol. Organitza Consell Esportiu Baix Ebre. Més informació a www.cbaixebre.cat.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. L'assalt mortal al Bingo de Tortosa es va planificar amb setmanes d'antelació i va durar poc més de 2 minuts. Així ho va explicar l'investigador dels Mossos ahir dimecres durant el judici que se va celebrar a l'Audiència de Tarragona contra els dos homes i la dona acusats dels fets. La Fiscalia els demana presó permanent revisable per l'assassinat de la treballadora del local, a més de penes superior als 8 anys per la resta de delictes. També es va recordar que en el moment dels fets el grup era objecte de seguiments i escoltes telefòniques policials per altres assalts a sales de joc de Navarra. Amposta mobilitza més de 9 milions d'euros en polítiques d'empresa i d'ocupació des del 2017. El balanç, presentat el passat dimarts per l'alcalde Adam Tomàs i les regidores Núria Ferrer i Anna Tomàs, informa que el consistori ha destinat més de 250.000 euros en ajudes al comerç local, que han beneficiat prop de 200 establiments i han generat gairebé 2 milions d'euros d'inversió privada. Segons el govern municipal, les subvencions han servit per modernitzar negocis i impulsar millores en accessibilitat, eficiència energètica, imatge comercial o seguretat. També ha exposat que, en paral·lel, ha canalitzat prop de 9 milions d'euros en programes d'ocupació i suport a empreses. La Torre de l'Espanyol inaugura este dissabte 30 de maig la pista coberta 1 d'octubre amb una nova edició de la Virrebosenca. Es tracta d'un equipament multifuncional pensat per acollir activitats esportives, culturals i festives que, a més, s'ha dissenyat per a que s'integri en el paisatge del municipi amb elements arquitectònics característics de la Ribera d'Ebre. Des de l'Ajuntament expliquen que la nova infraestructura permetrà disposar d'un espai cobert durant tot l'any i cohesionar millor els diferents espais municipals. La jornada inaugural inclourà cercavila amb gegants, música tradicional, fideuà popular i activitats infantils. La inauguració coincidirà amb una nova edició de la Virrebosenca que combinarà cervesa artesana i música en directe. El cartell compta amb les actuacions de Sexeni, Pepet i Marieta, Lo Gitano Blanc o La Nit del Canet. I pel que fa al temps, avui dijous ens hem despertat amb un cel serè que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures continuen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 12 i 17 graus,

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: 23ª Festa de la Cirera de Paüls, els dies 6 i 7 de juny. Jocs de carrer, manualitats infantils, mostra d'oficis, d'esquilar ovelles, les xarangues tal com sona i Tuna Folk, sopar popular, concert de la Windy Coast, festa Cherry Boom, show cooking, sisena tirada de pinyol, teatre i actuació final amb la rondalla dels Quicos. T'esperem a Paüls el 6 i 7 de juny a la 23ª Festa de la Cirera. Organitza l'Ajuntament amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
2: Has decidit què vols ser? Inscriu-te a l'Institut Montsià d'Amposta i impulsa la teva trajectòria professional. Escull entre un ampli ventall. Cicles formatius de grau mitjà, cicles formatius de grau superior i cursos d'especialització on adquiriràs experiència pràctica a través de programes d'innovació en contacte directe amb el món de l'empresa, amb flexibilitat i acompanyament personalitzat. Preinscripcions obertes a cicles mitjans i superiors del 26 de maig a l'1 de juny. Més informació sobre l'oferta educativa a la web del centre.
3: Vols treballar en l'àmbit esportiu i estar inscrit al ROPEC? Forma't. Curs de monitor-monitora de dinamització en l'àmbit poliesportiu a Tortosa, del 15 de juny al 8 de juliol. Organitza Consell Esportiu Baix Ebre. Més informació a www.fbaixebre.cat.
4: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
0: Imagina Ràdio.
5: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ei, Jordi, sortim a sopar?
2: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat no me'n surto.
1: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquil·litat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
2: Quin bon consell! On dius que sopem?
1: Va, que et deixo triar restaurant. Però pagues tu! Palomo Consultors. 50 anys assessorant empreses i professionals.
3: Bro, aquest juny, literal, només es parlarà d'això. Smash Sports Center celebra el primer aniversari del 8 al 25 de juny amb un torneig de pàdel zero random. 6 categories masculines, 6 de femenines, welcome pack, green flag total, beguda a cada partit i flipa. Premis en metàl·lic. O sigui, en plan, molt pàdel, molt nivell, molt show. Inscripcions al 646-797-238. Smash Sports Center Tortosa, bro. Farem història.
4: Dona forma al teu talent amb els cicles formatius de grau superior de les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació a Reus i Tarragona. Preinscripcions pel curs 2026-2027 del 26 de maig a l'1 de juny. Forma el teu futur professional a prop de casa. Més info a dipte.cat/estudiar-art-i-disseny. Dona forma al teu talent.
5: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
6: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
5: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
6: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
5: Aquesta primavera, fes la teua.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Aquest dissabte, festa d'inauguració de la pista 1 d'octubre i festival birrabusenca a la Torre de l'Espanyol. Cercavila de gegants i grallers. Actuació de la banda de Benissanet amb la sardana i la jota de la torre. Fideuà popular, espai cerveser i jocs infantils. I a la nit, concerts de lo Gitano Blanc, Saxeni, la nit de Canet, Papet i Marieta i fi de festa amb DJs Wheelmans. Aquest dissabte, festa històrica a la Torre de l'Espanyol.
2: Ofertes històriques a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar. 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
3: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
4: I per tot el que viurem.
3: Universitat de Lleida. Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
5: Ja és aquí el nou Malta Seixing, un SUV pensat per al teu dia a dia, dissenyat amb la tecnologia més avançada per protegir els que més estimes i amb espai per a tots els teus plans. Des de 29.995 euros. Finançat amb Santander Consumer Finance S.A. Vàlid fins al 31 de juliol de 2026. Condicions a Mazda.es.
6: T'esperem al nostre centre oficial Mazda. Quimauto. Carretera Tortosa a l'Aldea, quilòmetre 2. Tortosa.
7: Dissabte 30 de maig, a Amposta.
8: Vuitena edició de Lo Riu Sona Festival.
9: Lo Riu Sona Festival.
7: Buos, els Catarres, els Amics de les Arts, la Cosina, Naina, Pavet i Marieta, Martí Pérez, Miquel del Roig, Gigi Travella, Greta Connor, Blanc, Chloe Galiano i Anna Adarbe. No és Miami.
8: Food Truck, servei de bar i espai per autocaravanes.
9: Lo Riu Sona Festival.
8: Espai firal 1 d'octubre d'Amposta.
7: Obertura de portes a les 5 de la tarda.
8: Venda anticipada d'entrades a loriusonafestival.cat.
7: Música non-stop a Lo Riu Sona Festival.
8: Imagina Ràdio, emissora oficial.
10: Imagina.
9: Imagina.
10: Imagina Ràdio.
9: La millor música per sentir-se bé.

0: Són les 12. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Els termòmetres registren temperatures de 36,6 graus a Vinebre en el dia més càlid de l'episodi de calor. Segons subratlla el Servei Meteorològic de Catalunya, ahir dimecres va ser el dia més calorós fins ara d'aquest episodi de calor plenament estiuenca. Les temperatures han estat altes també a altres punts de Catalunya, tot i que la calor d'aquests dies no ha estat tan intensa com la del 21 i 22 de maig del 2022, quan es van assolir els 38 graus. D'altra banda, el Servei Meteorològic apunta que la temperatura nocturna també és alta per l'època en la que ens trobem. La vicepresidenta tercera del govern espanyol, Sara Hagesen, es compromet a treballar per aconseguir que els fons europeus de resiliència hídrica arribin al Delta de l'Ebre. Tal com ha explicat des del Senat, aquests recursos s'estan negociant i dissenyant ara a Brussel·les i estaran a disposició dels estats entre el 2026 i 2027. Segons Hagesen, es farà un màxim seguiment de la seva utilització i maximització a Espanya i, per descomptat, al Delta de l'Ebre. Ha apuntat en resposta a una pregunta del senador d'Esquerra Republicana de Catalunya, Jordi Gasseri. El senador l'ha invitat a visitar la zona i li ha demanat voluntat política per aconseguir la inversió. I en agenda, el Tardeo Solidari suma una nova edició a favor de la investigació del càncer infantil. Organitzat per Jesús Esmau i Mítics Club, aquest dissabte 30 de maig torna el Tardeo, que combina música, ambient festiu i compromís social. La cita, més enllà de la festa, busca donar suport real a la investigació mèdica destinant el 100% de la recaptació de les entrades a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. El cartell musical reunirà DJs com Two Waves, Malix, Billy, Dani Fernández o Miquel Kerr amb sessions Remember per a un ampli públic. La jornada també oferirà servei de sopar dins del recinte i les entrades ja es poden adquirir a través de Noticumi. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel serè que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures continuen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 12 i 17 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 29 graus a Alcanar, 35 a Arnes, 37 a la Palma d'Ebre i 38 graus a Deltebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio. That's what I want, yeah. You know what I

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MOB, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: Aquest diumenge celebra la Diada dels Fideus Rossejats a l'Ametlla de Mar. A partir de les 10 del matí, acosta't al Port Pesquer i gaudeix de la festa i d'aquest típic plat mariner. A més, hi haurà una mostra de vins d'O Terra Alta. Aquest diumenge, Diada dels Fideus Rossejats a l'Ametlla de Mar. Informa't a visitametlladeMar.com.
4: Si t'interessa la informàtica, la necessites per la feina o per a trobar-ne, inscriu-te al cicle de grau mitjà d'informàtica del 26 de maig a l'1 de juny a l'Institut Manuel Sales i Ferrer d'Ulldecona. Educació gratuïta i de qualitat des de fa més de 18 anys. Informa de la secretaria del centre o truca al 977 57 33 65. Ofimàtica, xarxes i seguretat informàtica, pàgines web i molt més en aules no massificades i amb atenció i suport personalitzat. Espavila! No et quedis sense plaça. Institut Manuel Sales i Ferrer, Ulldecona.
5: Bro, aquest juny, literal, només es parlarà d'això. Smash Sports Center celebra el primer aniversari del 8 al 25 de juny amb un torneig de pàdel zero random. 6 categories masculines, 6 de femenines, welcome pack, green flag total, beguda cada partit i flipa. Premis en metàl·lic. O sigui, en plan, molt pàdel, molt nivell, molt show. Inscripcions al 646-797-238. Smash Sports Center Tortosa, bro. Farem història.
6: Del 27 al 31 de maig es celebra Literarum, a Móra d'Ebre. La Fira del Llibre Ebrenc i d'Espectacles Literaris en català i occità, amb tallers, presentacions, maridatge literari, concerts, teatre. Del 27 al 31 de maig, Literarum, llibres, arts escèniques i exposicions. Més info a literarum.cat.
1: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
0: La millor música
1: per sentir

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant l'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
2: Gentils dames i cavallers, aquest cap de setmana la noble vila de Batea esdevé un veritable mercat medieval.
3: Ritual del cremat, espectacles, música en viu, food trucks, oficis antics, tallers gratuïts, campament medieval per als més petits, jocs per a tota la família i visites guiades per la Batea medieval, berenar tradicional i sorteig del fato del carro. Recordeu, veniu vestits d'època i entreu al concurs especial. 30 i 31 de maig, Mercat Medieval de Batea. Us hi esperem amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Igualtat i Feminisme i de la Diputació de Tarragona.
4: Només passa una vegada a l'any, només per uns escollits, només del 10 al 13 de juny. Arriba la 5ª fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata amb uns descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
5: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil, però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona, la xarxa que ens uneix.
0: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Dissabte 30 de maig, a Amposta,
2: 8a edició de Lo Riu Sona Festival.
0: Lo Riu Sona Festival.
1: Búhos, els Catarres, els Amics de les Arts, la Cosina, Naina, Pavet i Marieta, Martí Pérez, Miquel del Roig, Gigi Trapella, Greta Connor, Blanc, Chloe Galiano i Anna Adarbe. No és Miami. Food Truck, servei de bar i espai per autocaravana.
0: Lo Riu Sona Festival.
2: Espai firal 1 d'octubre d'Amposta.
1: Obertura de portes a les 5 de la tarda.
2: Venda anticipada d'entrades a loriusonafestival.cat.
1: Música non-stop a Lo Riu Sona Festival.
2: Imagina Ràdio, emissora oficial.
3: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
4: I per tot el que viurem.
3: Universitat de Lleida. Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
5: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
6: La gamma del crossover més desitjat es completa amb el nou Toyota CHR Plus Electric. Una combinació de disseny, eficiència i fiabilitat. Ara amb els avantatges de l'avantguardista tecnologia elèctrica de Toyota. Nou Toyota CHR Plus Electric. El model més icònic. Ara 100% elèctric. Més informació a toyota.es.
7: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
8: Imagina Ràdio.

0: Es la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Els termòmetres registren temperatures de 36,6 graus a Vinebre en el dia més càlid de l'episodi de calor. Segons subratlla el Servei Meteorològic de Catalunya, ahir dimecres va ser el dia més calorós fins ara d'este episodi de calor plenament estiuenca. Les temperatures han estat altes també a altres punts de Catalunya, tot i que la calor d'aquests dies no ha estat tan intensa com la del 21 i 22 de maig del 2022, quan es van assolir els 38 graus. D'altra banda, el Servei Meteorològic apunta que la temperatura nocturna també és alta per l'època en la que ens trobem. La vicepresidenta tercera del govern espanyol, Sara Hagesen, es compromet a treballar per aconseguir que els fons europeus de resiliència hídrica arribin al Delta de l'Ebre. Tal com ha explicat des del Senat, aquests recursos s'estan negociant i dissenyant ara a Brussel·les i estaran a disposició dels estats entre el 2026 i 2027. Segons Hagesen, es farà un màxim seguiment de la seva utilització i maximització a Espanya i, per descomptat, al Delta de l'Ebre. Ha apuntat en resposta a una pregunta del senador d'Esquerra Republicana de Catalunya, Jordi Gasseni. El senador l'ha invitat a visitar la zona i li ha demanat voluntat política per aconseguir la inversió. I en agenda, el Tardeo Solidari suma una nova edició a favor de la investigació del càncer infantil. Organitzat per Jesús Esmau i Mítics Club, aquest dissabte 30 de maig torna el Tardeo, que combina música, ambient festiu i compromís social. La cita, més enllà de la festa, busca donar suport real a la investigació mèdica destinant el 100% de la recaptació de les entrades a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. El cartell musical reunirà DJs com Two Waves, Malix, Billy, Dani Fernández o Miquel Kerr amb sessions Remember per a un ampli públic. La jornada també oferirà servei de sopar dins del recinte i les entrades ja es poden adquirir a través de Noticumi.
2: És temps de primavera. Tintia Jardineria us ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel serè que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures continuen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 12 i 17 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 29 graus a Alcanar, 35 a Arnes, 37 a la Palma d'Ebre i 38 graus a Deltebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: La primavera és més primavera amb Cíntia Jardineria. Creació, remodelació i posada a punt de jardins i piscines. Poda d'arbres, tractaments d'herbicides i endoteràpia. Elaboració de quaderns de camp per jardins i finques. Serveis per particulars i empreses. Cíntia Jardineria. Telèfon 629 98 85 66 o cintiajardineria.com. La primavera amb Cíntia és més primavera.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupció.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Aquest 30 de maig torna a l'Ermita d'Ulldecona la Verbena, la festa més petarda del territori amb Operació Triunfo com a gran protagonista. Vine a ballar els millors clàssics, bingo musical, drag show, servei de barra i entrepans a preus populars. Tot en un ambient espectacular que no et voldràs perdre. Més info i entrades a Ebre Ticket i a l'Instagram de la Verbena. Col·labora a Ajuntament d'Ulldecona. La Verbena. Be yourself.
2: Saps quina és la pàgina web més lenta del món? La que necessites just quan el teu cotxe decideix espatllar-se. Tranquil, a Autoesteller ho hem solucionat. Estrenem nova web, més ràpida, més clara i pensada per a tu. Des del mòbil pots demanar cita al taller, veure el nostre estoc de vehicles nous i d'ocasió, descobrir els accessoris Cupra, taxar el teu cotxe si estàs pensant en canviar-lo o fins i tot fer-nos arribar el teu currículum si vols unir-te a l'equip. Tot en un parell de clics. Autoesteller. Estrenem web. Descobreix-la ara a autoesteller.com.
3: Vols formar-te en el món del turisme i l'alimentació? Dos estudis que posen en valor la cultura i els productes de terra, mar i muntanya. A l'Institut Montsià d'Amposta ja pots inscriure't al cicle mitjà d'elaboració de productes alimentaris i als cicles superiors de processos i qualitat en indústries alimentàries i gestió d'allotjaments turístics. Tot de manera molt pràctica al centre i en empreses de l'entorn. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
4: Aquest cap de setmana arriba la gran final, la Copa Catalunya d'Agility 2026. Els millors equips es juguen la final de la Lliga Catalana en una competició plena d'adrenalina, precisió i treball en equip. Dissabte de 9 del matí a 8 de la tarda i diumenge de 8 i mitja del matí a les 3 de la tarda a la zona esportiva de Roquetes, viu l'Agility en directe.
5: Saps on va parar l'oli que llences per l'aigüera? Al mar. Però si el recicles, es pot convertir en sabó, productes de cosmètica o fins i tot biodiesel per avions i furgonetes. A casa, a l'hotel, al restaurant, al bar, a l'escola, cada gota reciclada compta. Olis Artemi, 12 anys complint el somni de millorar el medi ambient. A Tarragona, Lleida, Terol, València i, per suposat, a les Terres de l'Ebre. Olis Artemi, troba'ns a les xarxes socials i ajuda'ns a millorar el planeta.
6: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. Els números 1 de sempre. Imagina Ràdio.
7: La millor música
6: per sentir.

0: Són les 2. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Josep Pallarès és reelegit rector de la Universitat Rovira i Virgili. Pallarès ha guanyat les eleccions i ha estat reelegit en el càrrec que ocupa des de 2022, obtenint el 72,19% dels vots ponderats, mentre que l'altre candidat, Domènec Puig, que ja va ser vicerrector amb Maria José Figueras, n'ha aconseguit el 27,81%. La participació en el procés electoral ha estat del 25,71%, amb 5.090 votants d'un cens de 18.794. La xifra és pràcticament similar als darrers comicis a la universitat, tot i que ha incrementat 4 punts la participació dels estudiants. Amb el canvi de la llei orgànica del sistema universitari, el segon mandat de Pallarès serà de 6 anys. El Centre d'Atenció i Seguretat a les Addiccions de Tortosa commemora 40 anys d'atenció a persones amb addiccions i les seues famílies. Durant aquest temps, el centre ha evolucionat a un abordatge centrat en l'acompanyament, la reducció de danys i el treball interdisciplinari. Actualment, el CAS manté més de 1.400 casos actius i només este últim any ha registrat més de 6.000 visites. L'alcohol continua sent el principal motiu de tractament, seguit de la cocaïna i el cànnabis, en uns casos cada vegada més marcats pel policonsum. L'acte també ha servit per reconèixer la feina dels professionals que han passat pel centre durant aquestes 4 dècades i el paper del CAS com a servei clau per a moltes famílies del territori. Les terceres jornades gastronòmiques quilòmetre zero de la Ràpita tornen per a promocionar el producte de proximitat i la cuina del territori. Fins al 13 de juny, una desena de restaurants oferiran menús especials elaborats amb ingredients de quilòmetre zero procedents del Delta i de les Terres de l'Ebre. La regidora de Turisme, Elena Queral, ha destacat que les jornades reforcen la promoció dels productes més identitaris de la gastronomia ebrenca. A més dels àpats, la programació inclou tastos i experiències als espais dels productors participants per apropar els visitants a la cultura gastronòmica local. Com a novetat, enguany s'ha creat un carnet de ruta gastronòmica que permetrà optar al sorteig d'un àpat en un dels restaurants del col·lectiu organitzador. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel serè i que estigui així durant tota la jornada. Avui les temperatures es mantenen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 12 i 17 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 29 graus a Alcanar, 35 a Arnes, 37 a la Palma d'Ebre i 38 graus a Deltebre. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Si t'interessa la informàtica, la necessites per la feina o per a trobar-ne, inscriu-te al cicle de grau mitjà d'informàtica del 26 de maig a l'1 de juny a l'Institut Manuel Sales i Ferrer d'Ulldecona. Educació gratuïta i de qualitat des de fa més de 18 anys. Informa de la secretaria del centre o truca al 977 57 33 65. Ofimàtica, xarxes i seguretat informàtica, pàgines web i molt més en aules no massificades i amb atenció i suport personalitzat. Espavila, no et quedis sense plaça. Institut Manuel Sales i Ferrer, Ulldecona.
2: Aquest dissabte, festa d'inauguració de la pista 1 d'octubre i festival birrebusenca a la Torre de l'Espanyol. Cercavila de gegants i grallers. Actuació de la banda de Benissanet amb la sardana i la jota de la torre. Fideuà popular, espai cerveser i jocs infantils. I a la nit, concerts de lo Gitano Blanc, Saxeni, la nit de Canet, Papet i Marieta i fi de festa amb DJs Wheelmans. Aquest dissabte, festa històrica a la Torre de l'Espanyol.
3: Vols treballar en l'àmbit esportiu i estar inscrit al ROPEC? Forma't. Curs de monitor-monitora de dinamització en l'àmbit poliesportiu a Tortosa, del 15 de juny al 8 de juliol. Organitza Consell Esportiu Baix Ebre. Més informació a www.fbaixebre.cat.
4: Aquest diumenge celebra la Diada dels Fideus Rossejats a l'Ametlla de Mar. A partir de les 10 del matí, acosta't al Port Pesquer i gaudeix de la festa i d'aquest típic plat mariner. A més, hi haurà una mostra de vins d'O Terra Alta. Aquest diumenge, Diada dels Fideus Rossejats a l'Ametlla de Mar. Informa't a visitametlladeMar.com.
5: A Econutrients Naturas i Tortosa portem més de 25 anys cuidant-te de manera natural. Alimentació, frescos, sucs ecològics, complements nutricionals, cosmètica, higiene personal, herbolària, fitoteràpia, encens, espelmes i molts més productes naturals que cuiden la teva salut i del planeta. Econutrients Naturas i, carrer Vergés Paulí, Tortosa. Naturalment.
0: Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
2: Mama, papa, ja has vist el forn. El pastís ja està.
3: Que bé. Quina olor més bona!
4: Així dona gust estar a casa, tots junts.
5: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A Més que Arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família, Més que Arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a mésquearquitectura.com.
6: Del 27 al 31 de maig i celebra Literàrum a Móra d'Ebre. La Fira del Llibre Ebrenc i d'Espectacles Literaris en català i occità, amb tallers, presentacions, maridatge literari, concerts, teatre. Del 27 al 31 de maig, Literàrum, llibres, arts escèniques i exposicions. Més info a literàrum.cat.
7: 23a Festa de la Cirera de Paüls, els dies 6 i 7 de juny. Jocs de carrer, manualitats infantils, mostra d'oficis, d'esquilar ovelles, les xarangues tal com sona i d'una folk, sopar popular, concert de la Windy Coast, festa Cherry Boom, show cooking, 6a tirada de pinyol, teatre i actuació final amb la rondalla dels Quicos. T'esperem a Paüls el 6 i 7 de juny a la 23a Festa de la Cirera. Organitza l'Ajuntament amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
0: Imagina Radio, la millor música per sentirse bé.
8: Con la luna quiero darte mi granito de arena. Tú vives en una laguna de la noche prisionera, de risas inoportunas.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
2: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
1: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
2: JMS Vehicles Industrials.
3: L'autoplàstia és la cirurgia que corregeix les orelles prominents. Es realitza amb anestèsia local i la tècnica dependrà de cada cas en concret.
4: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
5: Nou Mazda CX-5, amb 6 anys de garantia i fins a 10 anys de protecció. Nou Mazda CX-5. Tornem a imaginar el teu món.
6: T'esperem al nostre centre oficial Mazda. Kimauto, carretera Tortosa a l'Aldea, quilòmetre 2. Tortosa.
7: Ofertes històriques a Mi Electro Model Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar. 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
8: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts de Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 3. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Josep Pallarès és reelegit rector de la Universitat Rovira i Virgili. Pallarès ha guanyat les eleccions i ha estat reelegit en el càrrec que ocupa des de 2022, obtenint el 72,19% dels vots ponderats, mentre que l'altre candidat, Domènec Puig, que ja va ser vicerrector amb Maria José Figueras, n'ha aconseguit el 27,81%. La participació en el procés electoral ha estat del 25,71%, amb 5.090 votants, d'un cens de 18.794. La xifra és pràcticament similar als darrers comicis a la universitat, tot i que ha incrementat 4 punts la participació dels estudiants. Amb el canvi de la llei orgànica del sistema universitari, el segon mandat de Pallarès serà de 6 anys. El Centre d'Atenció i Seguretat a les Addiccions de Tortosa commemora 40 anys d'atenció a persones amb addiccions i les seues famílies. Durant aquest temps, el centre ha evolucionat a un abordatge centrat en l'acompanyament, la reducció de danys i el treball interdisciplinari. Actualment, el CAS manté més de 1.400 casos actius i només este últim any ha registrat més de 6.000 visites. L'alcohol continua sent el principal motiu de tractament, seguit de la cocaïna i el cànnabis, en uns casos cada vegada més marcats pel policonsum. L'acte també ha servit per reconèixer la feina dels professionals que han passat pel centre durant aquestes 4 dècades i el paper del CAS com a servei clau per a moltes famílies del territori. Les terceres jornades gastronòmiques quilòmetre zero de la Ràpita tornen per a promocionar el producte de proximitat i la cuina del territori. Fins al 13 de juny, una desena de restaurants oferiran menús especials elaborats amb ingredients de quilòmetre zero procedents del Delta i de les Terres de l'Ebre. La regidora de Turisme, Elena Queralt, ha destacat que les jornades reforcen la promoció dels productes més identitaris de la gastronomia ebrenca. A més dels àpats, la programació inclou tastos i experiències als espais dels productors participants per apropar els visitants a la cultura gastronòmica local. Com a novetat, enguany s'ha creat un carnet de ruta gastronòmica que permetrà optar al sorteig d'un àpat en un dels restaurants del col·lectiu organitzador. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel serè i que estigui així durant tota la jornada. Avui les temperatures es mantenen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 12 i 17 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 29 graus a Alcanar, 35 a Arnes, 37 a la Palma d'Ebre i 38 graus a Deltebre. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
2: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
3: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
5: La millor música
4: per sentir.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
2: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
3: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
4: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
3: Si no sou socis, a Ebretiquet.
4: Servei de bus gratuït.
3: 27 de juny.
4: 27 de juny.
3: La nit que no et pots perdre.
5: Gentils dames i cavallers, aquest cap de setmana la noble vila de Batea esdevé un veritable mercat medieval.
6: Ritual del cremat, espectacles, música en viu, food trucks, oficis antics, tallers gratuïts, campament medieval per als més petits, jocs per a tota la família i visites guiades per la Batea medieval, berenar tradicional i sorteig del fato del carro. Recordeu, veniu vestits d'època i entreu al concurs especial. 30 i 31 de maig, Mercat Medieval de Batea. Us hi esperem. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Igualtat i Feminisme i de la Diputació de Tarragona.
0: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
2: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
1: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
2: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
1: Aquesta primavera, fes la teua.
3: Bro, aquest juny, literal, només es parlarà d'això. Smash Sports Center celebra el primer aniversari del 8 al 25 de juny amb un torneig a pàdel zero random. 6 categories masculines, 6 de femenines, welcome pack, green flag total, beguda a cada partit i flipa. Premis en metàl·lic. O sigui, en plan, molt pàdel, molt nivell, molt show. Inscripcions al 646-797-238. Smash Sports Center Tortosa, bro. Farem història.
4: Tasta el menú de maig del Diego de Santa Bàrbara. Amanida d'espinacs amb encenalls de foie d'ànec. Raviolis de salmó salvatge. Carpaccio de vedella de la finca amb mousse d'albergínia. Calamar farcit amb la seva tinta. Sorbet de menta fresca i filet de vedella amb crema de foie d'ànec. Tot amb postres, beguda i cafès per 48 euros. 977-71-90-17 i hotelrestaurantdiego.com.
5: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb Vida M. Sánchez i les finestres d'alumini Calain, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb Vida M. Sánchez, distribuïdor expert Calain, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
6: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Vols especialitzar-te en transport de viatgers i tràfic mercantil? Ja et pots inscriure al nou cicle formatiu de grau superior en transport i logística a l'Institut Montsià d'Amposta, dedicat al moviment de mercaderies i al transport de viatgers a nivell nacional i internacional. Tota una novetat en un sector amb molta demanda professional on podràs practicar en empreses de l'entorn. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
2: Ja és aquí el nou Malta Shake 5, un SUV pensat per al teu dia a dia, dissenyat amb la tecnologia més avançada per protegir els que més estimes i amb espai per a tots els teus plans. Des de 29.995 euros. Finançat amb Santander Consumer Finance S.A. Vàlid fins al 31 de juliol de 2026. Condicions a Mazda.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Mazda. Quimauto. Carretera Tortosa a l'Aldea, quilòmetre 2. Tortosa.
4: Dona forma al teu talent amb els cicles formatius de grau superior de les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació a Reus i Tarragona. Preinscripcions pel curs 2026-2027 del 26 de maig a l'1 de juny. Forma el teu futur professional a prop de casa. Més info a dipta.cat/estudiar-art-i-disseny. Dona forma al teu talent.
5: Dissabte 30 de maig, a Amposta, 8a edició de Lo Riu Sona Festival.
6: Lo Riu Sona Festival.
5: Els Catarres, els Amics de les Arts, la Cosina, Naina, Pavet i Marieta, Martí Pérez, Miquel del Roig, Gigi Trapella, Greta Connor, Blanc, Chloe Galiano i Anna Adarbe. No és Miami. Food Truck, servei de bar i espai per autocaravana.
6: Lo Riu Sona Festival.
5: Espai firal 1 d'octubre d'Amposta. Obertura de portes a les 5 de la tarda. Venda anticipada d'entrades a loriusonafestival.cat. Música non-stop a Lo Riu Sona Festival. Imagina Ràdio, emissora oficial.
7: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva dels Terres de l'Ebre concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
8: Imagina Ràdio.
7: Imagina Ràdio.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. Els termòmetres registren temperatures de 36,6 graus a Vinebre en el dia més càlid de l'episodi de calor. Segons subratlla el Servei Meteorològic de Catalunya, ahir dimecres va ser el dia més calorós fins ara d'aquest episodi de calor plenament estiuenca. Les temperatures han estat altes també a altres punts de Catalunya, tot i que la calor d'aquests dies no ha estat tan intensa com la del 21 i 22 de maig del 2022, quan es van assolir els 38 graus. D'altra banda, el Servei Meteorològic apunta que la temperatura nocturna també és alta per l'època en la que ens trobem. La vicepresidenta tercera del govern espanyol, Sara Hagesen, es compromet a treballar per aconseguir que els fons europeus de resiliència hídrica arribin al Delta de l'Ebre. Tal com ha explicat des del Senat, aquests recursos s'estan negociant i dissenyant ara a Brussel·les i estaran a disposició dels estats entre el 2026 i 2027. Segons Hagesen, es farà un màxim seguiment de la seva utilització i maximització a Espanya i, per descomptat, al Delta de l'Ebre. Ha apuntat en resposta a una pregunta del senador d'Esquerra Republicana de Catalunya, Jordi Gazeni. El senador l'ha invitat a visitar la zona i li ha demanat voluntat política per aconseguir la inversió. I en agenda, el Tardeo Solidari suma una nova edició a favor de la investigació del càncer infantil. Organitzat per Jesús Esmau i Mítics Club, aquest dissabte 30 de maig torna el Tardeo, que combina música, ambient festiu i compromís social. La cita, més enllà de la festa, busca donar suport real a la investigació mèdica destinant el 100% de la recaptació de les entrades a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. El cartell musical reunirà DJs com Two Waves, Malix, Billy, Dani Fernández o Miquel Kerr amb sessions Remember per a un ampli públic. La jornada també oferirà servei de sopar dins del recinte i les entrades ja es poden adquirir a través de Noticumi. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel serè que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures continuen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 12 i 17 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 29 graus a Alcanar, 35 a Arnes, 37 a la Palma d'Ebre i 38 graus a Deltebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Aquest dissabte, festa d'inauguració de la pista 1 d'octubre i festival birrebusenca a la Torre de l'Espanyol. Cercavila de gegants i grallers. Actuació de la banda de Benissanet amb la sardana i la jota de la torre. Fideuà popular, espai cerveser i jocs infantils. I a la nit, concerts de lo Gitano Blanc, Saxeni, la nit de Canet, Papet i Marieta i fi de festa amb DJs Wheelbats. Aquest dissabte, festa històrica a la Torre de l'Espanyol.
2: Només passa una vegada a l'any, només per uns escollits, només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata amb uns descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
3: Del 27 al 31 de maig es celebra Literarum, a Móra d'Ebre. La fira del llibre ebrenc i d'espectacles literaris en català i occità, amb tallers, presentacions, maridatge literari, concerts, teatre. Del 27 al 31 de maig, Literarum, llibres, arts escèniques i exposicions. Més info a literarum.cat.
0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: A Econutrients Natures i Tortosa portem més de 25 anys cuidant-te de manera natural. Alimentació, frescos, sucs ecològics, complements nutricionals, cosmètica, higiene personal, herbolària, fitoteràpia, encens, espelmes i molts més productes naturals que cuiden la teva salut i del planeta. Econutrients Natures i, carrer Vergés Paulí, Tortosa. Naturalment.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: Bro, aquest juny, literal, només es parlarà d'això. Smash Sports Center celebra el primer aniversari del 8 al 25 de juny amb un torneig de pàdel zero random. 6 categories masculines, 6 de femenines, welcome pack, green flag total, beguda cada partit i flipa. Premis en metàl·lic. O sigui, en plan, molt pàdel, molt nivell, molt show. Inscripcions al 646-797-238. Smash Sports Center Tortosa, bro. Farem història.
4: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries, Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita ruperez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
0: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: El meu pare deia que un cotxe d'ocasió és com una cita a cegues. Pot sortir malament o pot canviar-te la vida. Suposo que per això, quan vaig entrar a Autoesteller, vaig mirar primer les persones i després els cotxes. Fira del vehicle d'ocasió Autoesteller de l'1 al 6 de juny amb vehicles Seat i Cupra revisats i garantits a Vinaròs i Tortosa. Autoesteller, el teu cotxe d'ocasió de confiança.
2: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local. Vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors. Degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Ticket i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
3: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
4: I per tot el que viurem.
3: Universitat de Lleida. Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
5: Ofertes històriques a Mi Electro Model Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar. 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
6: Aquest 30 de maig torna a l'Ermita d'Ulldecona la Verbena, la festa més petarda del territori amb Operació Triunfo com a gran protagonista. Vine a ballar els millors clàssics, bingo musical, drag show, servei de barra i entrepans a preus populars. Tot en un ambient espectacular que no et voldràs perdre. Més info i entrades a Ebre Ticket i a l'Instagram de la Verbena. Col·labora a Ajuntament d'Ulldecona. La Verbena. Be yourself.

0: Són les 5.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bona tarda. Els termòmetres registren temperatures de 36,6 graus a Vinebre en el dia més càlid de l'episodi de calor. Segons subratlla el Servei Meteorològic de Catalunya, ahir dimecres va ser el dia més calorós fins ara d'aquest episodi de calor plenament estiuenca. Les temperatures han estat altes també a altres punts de Catalunya, tot i que la calor d'aquests dies no ha estat tan intensa com la del 21 i 22 de maig del 2022, quan es van assolir els 38 graus. D'altra banda, el Servei Meteorològic apunta que la temperatura nocturna també és alta per l'època en la que ens trobem. La vicepresidenta tercera del govern espanyol, Sara Hagesen, es compromet a treballar per aconseguir que els fons europeus de resiliència hídrica arribin al Delta de l'Ebre. Tal com ha explicat des del Senat, aquests recursos s'estan negociant i dissenyant ara a Brussel·les i estaran a disposició dels estats entre el 2026 i 2027. Segons Hagesen, es farà un màxim seguiment de la seva utilització i maximització a Espanya i, per descomptat, al Delta de l'Ebre. Ha apuntat en resposta a una pregunta del senador d'Esquerra Republicana de Catalunya, Jordi Gasseni. El senador l'ha invitat a visitar la zona i li ha demanat voluntat política per aconseguir la inversió. I en agenda, el Tardeo Solidari suma una nova edició a favor de la investigació del càncer infantil. Organitzat per Jesús Esmau i Mítics Club, aquest dissabte 30 de maig torna el Tardeo, que combina música, ambient festiu i compromís social. La cita, més enllà de la festa, busca donar suport real a la investigació mèdica destinant el 100% de la recaptació de les entrades a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. El cartell musical reunirà DJs com Two Waves, Malix, Billy, Dani Fernández o Miquel Kerr amb sessions Remember per a un ampli públic. La jornada també oferirà servei de sopar dins del recinte i les entrades ja es poden adquirir a través de Noticumi. I pel que fa al temps, avui dijous estem tenint un cel serè que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures continuen a l'alça. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 12 i 17 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 29 graus a Alcanar, 35 a Arnes, 37 a la Palma d'Ebre i 38 graus a Deltebre. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda!
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.
4: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
5: La millor música per sentir-se bé.
3: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla, Yalea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: Aquest diumenge celebra la Diada dels Fideus Rossejats a l'Ametlla de Mar. A partir de les 10 del matí, acosta't al Port Pesquer i gaudeix de la festa i d'aquest típic plat mariner. A més, hi haurà una mostra de vins d'O Terra Alta. Aquest diumenge, Diada dels Fideus Rossejats a l'Ametlla de Mar. Informa't a visitametlladeMar.com.
4: Saps on va parar l'oli que llences per l'aigüera? Al mar. Però si el recicles, es pot convertir en sabó, productes de cosmètica o fins i tot biodiesel per avions i furgonetes. A casa, a l'hotel, al restaurant, al bar, a l'escola, cada gota reciclada compta. Olis Artemi, 12 anys complint el somni de millorar el medi ambient. A Tarragona, Lleida, Terol, València i, per suposat, a les Terres de l'Ebre. Olis Artemi, troba'ns a les xarxes socials i ajuda'ns a millorar el planeta.
5: Fer ioga o sortir amb els amics ens dona una tranquil·litat, però no ens dura tant com Toyota Relax, l'única amb garantia fins a 15 anys. Passa el manteniment amb nosaltres i gaudeix d'un any de la garantia Toyota Relax, renovable anualment fins als 15 anys del teu Toyota, i tant se val a quin taller l'hagis fet anteriorment. Toyota Relax, la tranquil·litat que dura més. Més informació a toyota.es.
6: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
7: Aquest 30 de maig torna a l'Ermita d'Ulldecona la Verbena, la festa més petarda del territori amb Operació Triunfo com a gran protagonista. Vine a ballar els millors clàssics, bingo musical, drag show, servei de barra i entrepans a preus populars. Tot en un ambient espectacular que no et voldràs perdre. Més info i entrades a Ebre Ticket i a l'Instagram de la Verbena. Col·labora a Ajuntament d'Ulldecona. La Verbena. Be yourself.
2: Imagina Ràdio.
8: Brindarem fins que s'acabi la sort.
2: Imagina.
9: M'encanta.
10: L'escolto tota l'estona.
11: Així és.
2: Imagina Ràdio,
10: la millor selecció musical.
2: Imagina Ràdio.
11: La millor música
2: per sentir.

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Josep Pallarès és reelegit rector de la Universitat Rovira i Virgili. Pallarès ha guanyat les eleccions i ha estat reelegit en el càrrec que ocupa des de 2022, obtenint el 72,19% dels vots ponderats, mentre que l'altre candidat, Domènec Puig, que ja va ser vicerrector amb Maria José Figueras, n'ha aconseguit el 27,81%. La participació en el procés electoral ha estat del 25,71%, amb 5.090 votants, d'un cens de 18.794. La xifra és pràcticament similar als darrers comicis a la universitat, tot i que ha incrementat 4 punts la participació dels estudiants. Amb el canvi de la llei orgànica del sistema universitari, el segon mandat de Pallarès serà de 6 anys. El Centre d'Atenció i Seguretat a les Addiccions de Tortosa commemora 40 anys d'atenció a persones amb addiccions i les seues famílies. Durant aquest temps, el centre ha evolucionat a un abordatge centrat en l'acompanyament, la reducció de danys i el treball interdisciplinari. Actualment, el CAS manté més de 1.400 casos actius i només este últim any ha registrat més de 6.000 visites. L'alcohol continua sent el principal motiu de tractament, seguit de la cocaïna i el cànnabis, en uns casos cada vegada més marcats pel policonsum. L'acte també ha servit per reconèixer la feina dels professionals que han passat pel centre durant aquestes 4 dècades i el paper del CAS com a servei clau per a moltes famílies del territori. Les terceres jornades gastronòmiques Quilòmetre Zero de la Ràpita tornen per a promocionar el producte de proximitat i la cuina del territori. Fins al 13 de juny, una desena de restaurants oferiran menús especials elaborats amb ingredients de quilòmetre zero procedents del Delta i de les Terres de l'Ebre. La regidora de Turisme, Helena Queralt, ha destacat que les jornades reforcen la promoció dels productes més identitaris de la gastronomia ebrenca. A més dels àpats, la programació inclou tastos i experiències als espais dels productors participants per apropar els visitants a la cultura gastronòmica local. Com a novetat, enguany s'ha creat un carnet de ruta gastronòmica que permetrà optar al sorteig d'un àpat en un dels restaurants del col·lectiu organitzador. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures s'han mantingut a l'alça. De cara a demà divendres, també tindrem un cel serè en general durant tot el dia, tot i que poden aparèixer alguns núvols a partir de migdia. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més altes, arribant als 38 o 39 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Radio.
3: Imagina. Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Aquest dissabte, festa d'inauguració de la pista 1 d'octubre i festival birrabosenca a la Torre de l'Espanyol. Cercavila de gegants i grallers, actuació de la banda de Benissanet amb la sardana i la jota de la Torre, fideuà popular, espai cerveser i jocs infantils. I a la nit, concerts de lo Gitano Blanc, Saxeni, la nit de Canet, Papet i Marieta i fi de festa amb DJs Wheelmans. Aquest dissabte, festa històrica a la Torre de l'Espanyol.
2: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona. La xarxa que ens uneix.
3: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
4: Aquest cap de setmana arriba la gran final, la Copa Catalunya d'Agility 2026. Els millors equips es juguen la final de la Lliga Catalana en una competició plena d'adrenalina, precisió i treball en equip. Dissabte de 9 del matí a 8 de la tarda i diumenge de 8 i mitja del matí a les 3 de la tarda a la zona esportiva de Roquetes, viu l'Agility en directe.
5: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: 23ª Festa de la Cirera de Paüls, els dies 6 i 7 de juny. Jocs de carrer, manualitats infantils, mostra d'oficis, d'esquilar ovelles, les xarangues tal com sona i Tuna Folk, sopar popular, concert de la Windy Coast, festa Cherry Boom, show cooking, sisena tirada de pinyol, teatre i actuació final amb la rondalla dels Quicos. T'esperem a Paüls el 6 i 7 de juny a la 23ª Festa de la Cirera. Organitza l'Ajuntament amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
3: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
4: Has decidit què vols ser? Inscriu-te a l'Institut Montsià d'Amposta i impulsa la teva trajectòria professional. Escull entre un ampli ventall. Cicles formatius de grau mitjà, cicles formatius de grau superior i cursos d'especialització on adquiriràs experiència pràctica a través de programes d'innovació en contacte directe amb el món de l'empresa, amb flexibilitat i acompanyament personalitzat. Preinscripcions obertes a cicles mitjans i superiors del 26 de maig a l'1 de juny. Més informació sobre l'oferta educativa a la web del centre.
5: Vols treballar en l'àmbit esportiu i estar inscrit al ROPEC? Forma't. Curs de monitor-monitora de dinamització en l'àmbit poliesportiu a Tortosa, del 15 de juny al 8 de juliol. Organitza Consell Esportiu Baix Ebre. Més informació a www.cbaixebre.cat.
0: Imagina Ràdio. La millor música
6: per sentir-se bé.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Vols formar-te en el món del turisme i l'alimentació? Dos estudis que posen en valor la cultura i els productes de terra, mar i muntanya. A l'Institut Montsià d'Amposta ja pots inscriure't al cicle mitjà d'elaboració de productes alimentaris i als cicles superiors de processos i qualitat en indústries alimentàries i gestió d'allotjaments turístics. Tot de manera molt pràctica al centre i en empreses de l'entorn. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
2: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local. Vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors. Degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
3: Un sabor puede ser único y no gustarle a nadie. Mejor que ser original es tener algo que te haga diferente. Comparte nuestro ADN Cupra y forma parte de una tribu que siente emociones distintas cuando disfruta de la carretera. Ven a visitar nuestro Cupra Garage y conoce la gama Cupra para sentir experiencias que no has sentido nunca.
4: Ven y visítalo en Autoesteller, carretera de Tortosa a la Aldea, kilómetro 10, Tortosa.
5: Ofertes històriques a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar. 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
6: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig. Anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
7: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 7. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Josep Pallarès és reelegit rector de la Universitat Rovira i Virgili. Pallarès ha guanyat les eleccions i ha estat reelegit en el càrrec que ocupa des de 2022, obtenint el 72,19% dels vots ponderats, mentre que l'altre candidat, Domènec Puig, que ja va ser vicerrector amb Maria José Figueras, n'ha aconseguit el 27,81%. La participació en el procés electoral ha estat del 25,71%, amb 5.090 votants, d'un cens de 18.794. La xifra és pràcticament similar als darrers comicis a la universitat, tot i que ha incrementat 4 punts la participació dels estudiants. Amb el canvi de la llei orgànica del sistema universitari, el segon mandat de Pallarès serà de 6 anys. El Centre d'Atenció i Seguretat a les Addiccions de Tortosa commemora 40 anys d'atenció a persones amb addiccions i les seues famílies. Durant aquest temps, el centre ha evolucionat a un abordatge centrat en l'acompanyament, la reducció de danys i el treball interdisciplinari. Actualment, el CAS manté més de 1.400 casos actius i només este últim any ha registrat més de 6.000 visites. L'alcohol continua sent el principal motiu de tractament, seguit de la cocaïna i el cànnabis, en uns casos cada vegada més marcats pel policonsum. L'acte també ha servit per reconèixer la feina dels professionals que han passat pel centre durant aquestes 4 dècades i el paper del CAS com a servei clau per a moltes famílies del territori. Les terceres jornades gastronòmiques Kilòmetre Zero de la Ràpita tornen per a promocionar el producte de proximitat i la cuina del territori. Fins al 13 de juny, una desena de restaurants oferiran menús especials elaborats amb ingredients de quilòmetre zero procedents del Delta i de les Terres de l'Ebre. La regidora de Turisme, Helena Queralt, ha destacat que les jornades reforcen la promoció dels productes més identitaris de la gastronomia ebrenca. A més dels àpats, la programació inclou tastos i experiències als espais dels productors participants per apropar els visitants a la cultura gastronòmica local. Com a novetat, enguany s'ha creat un carnet de ruta gastronòmica que permetrà optar al sorteig d'un àpat en un dels restaurants del col·lectiu organitzador. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures s'han mantingut a l'alça. De cara a demà divendres, també tindrem un cel serè en general durant tot el dia, tot i que poden aparèixer alguns núvols a partir de migdia. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més altes, arribant als 38 o 39 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Si t'interessa la informàtica, la necessites per la feina o per a trobar-ne, inscriu-te al cicle de grau mitjà d'informàtica del 26 de maig a l'1 de juny a l'Institut Manuel Sales i Ferrer d'Ulldecona. Educació gratuïta i de qualitat des de fa més de 18 anys. Informa de la secretaria del centre o truca al 977 57 33 65. Ofimàtica, xarxes i seguretat informàtica, pàgines web i molt més, en aules no massificades i amb atenció i suport personalitzat. Espavila! No et quedis sense plaça. Institut Manuel Sales i Ferrer, Ulldecona.
2: Gentils dames i cavallers, aquest cap de setmana la noble vila de Batea esdevé un veritable mercat medieval.
3: Ritual del cremat, espectacles, música en viu, food trucks, oficis antics, tallers gratuïts, campament medieval per als més petits, jocs per a tota la família i visites guiades per la Batea medieval, berenar tradicional i sorteig del fato del carro. Recordeu, veniu vestits d'època i entreu al concurs especial. 30 i 31 de maig, Mercat Medieval de Batea. Us hi esperem amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Igualtat i Feminisme i de la Diputació de Tarragona.
4: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva dels Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: Aquest dissabte, festa d'inauguració de la pista 1 d'octubre i festival birrabosenca a la Torre de l'Espanyol. Cercavila de gegants i grallers. Actuació de la banda de Benissanet amb la sardana i la jota de la Torre. Fideuà popular, espai cerveser i jocs infantils. I a la nit, concerts de lo Gitano Blanc, Saxeni, la nit de Canet, Papet i Marieta i fi de festa amb DJs Wheelmans. Aquest dissabte, festa històrica a la Torre de l'Espanyol.
1: Ei, Jordi, sortim a sopar?
4: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat, no me'n surto.
1: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquilitat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
4: Quin bon consell! On dius que sopem?
1: Va, que et deixo triar restaurant, però pagues tu! Palomo Consultors, 50 anys assessorant empreses i professionals. Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: La gamma del crossover més desitjat es completa amb el nou Toyota CHR Plus Electric. Una combinació de disseny, eficiència i fiabilitat. Ara amb els avantatges de l'avantguardista tecnologia elèctrica de Toyota. Nou Toyota CHR Plus Electric. El model més icònic. Ara 100% elèctric. Més informació a toyota.es.
2: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autofòrum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
3: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel restaurant l'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb estrella verda i VIP gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta, una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta, a Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalcadirdelta.com.
4: Dissabte 30 de maig, a Amposta, 8a edició de Lo Riu Sona Festival.
5: Lo Riu Sona Festival.
4: Buos, els Catarres, els Amics de les Arts, la Cosina, Naina, Pavet i Marieta, Martí Pérez, Miquel del Roig, Gigi Trapella, Greta Connor, Blanc, Chloe Galiano i Anna Adarbe. No és Miami. Food Truck, servei de bar i espai per autocaravana.
5: Lo Riu Sona Festival.
4: Espai firal 1 d'octubre d'Amposta. Obertura de portes a les 5 de la tarda. Venda anticipada d'entrades a loriusonafestival.cat. Música non-stop a Lo Riu Sona Festival. Imagina Ràdio, emissora oficial.
6: Vols especialitzar-te en transport de viatgers i tràfic mercantil? Ja et pots inscriure al nou cicle formatiu de grau superior en transport i logística a l'Institut Montsià d'Amposta, dedicat al moviment de mercaderies i al transport de viatgers a nivell nacional i internacional. Tota una novetat en un sector amb molta demanda professional on podràs practicar en empreses de l'entorn. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. La collita d'ametlla podria augmentar un 7% enguany a Catalunya i la de garrofa un 12,5%, segons la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. La producció d'ametlla en gra per a la campanya d'enguany podria situar-se en les 12.656 tones. L'organització estima que les collites seran similars, però amb millors expectatives, sobretot en els secans. El portaveu de fruita de secà de la Federació, Roger Palau, explica que aquesta seria la segona campanya sense afectació directa de la sequera, sense gelades rellevants i afavorida per un hivern molt plujós. Alhora, apunta que la collita de regadiu també s'hauria de comportar millor perquè les plantacions impulsades els darrers anys van entrant en fases de plena producció. L'Ajuntament de Gandesa rebutja els nous projectes eòlics i solars previstos al terme municipal. L'alcalde Carles Luz ho ha traslladat en una reunió amb l'INCAEN i el Departament d'Indústria i alerta de l'impacte en zones sensibles com les Carrubes, les Cendroses, les Guardioles i els Graus. Per això, el consistori presentarà al·legacions administratives per intentar frenar la implantació dels projectes. Paral·lelament, treballen en un pla de protecció del mosaic agroforestal per garantir una transició energètica planificada i preservar-ne els valors paisatgístics, ambientals, agrícoles i patrimonials. I en agenda, demà divendres 29 i dissabte 30 de maig, prop d'un miler de professionals es donaran cita a Deltebre en les jornades Ebrevis. Impulsat per Ebre Impact i amb el suport de l'Ajuntament i el patrocini de FECOTUR, l'esdeveniment, que tindrà lloc a la Rosera, reunirà experts, emprenedors i referents del sector en un espai de debat i networking. Les jornades busquen consolidar el territori com a punt de trobada per al talent i la innovació empresarial amb un programa que inclourà ponències i tallers amb la participació de figures destacables com Víctor Coopers i Jordi Cruz. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures s'han mantingut a l'alça. De cara demà divendres també tindrem un cel serè en general durant tot el dia, tot i que poden aparèixer alguns núvols a partir de migdia. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més altes, arribant als 38 o 39 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
3: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
4: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
1: Imagina Ràdio.
5: Imagina. Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: A Econutrients Natures i Tortosa portem més de 25 anys cuidant-te de manera natural. Alimentació, frescos, sucs ecològics, complements nutricionals, cosmètica, higiene personal, herbolària, fitoteràpia, encens, espelmes i molts més productes naturals que cuiden la teva salut i del planeta. Econutrients Natures i Carrer Vergés Paulí, Tortosa. Naturalment.
2: Del 27 al 31 de maig es celebra Literàrum a Móra d'Ebre. La Fira del Llibre Ebrenc i d'Espectacles Literaris en Català i Occità, amb tallers, presentacions, maridatge literari, concerts, teatre. Del 27 al 31 de maig, Literàrum, llibres, arts escèniques i exposicions. Més info a literàrum.cat.
3: Només passa una vegada a l'any, només per uns escollits, només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata amb uns descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
4: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
5: Aquest diumenge celebra la Diada dels Fideus Rossejats a l'Ametlla de Mar. A partir de les 10 del matí, acosta't al Port Pesquer i gaudeix de la festa i d'aquest típic plat mariner. A més, hi haurà una mostra de vins d'O Terra Alta. Aquest diumenge, Diada dels Fideus Rossejats a l'Ametlla de Mar. Informa't a visitametlladeMar.com.
0: Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Si quan penses en reformes et sona així...
2: Obres, obres, obres!
1: És perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.
3: La rinoplàstia és la cirurgia que modifica la forma del nas i és un dels procediments més freqüents. Indicada tant per als que cerquen una millora estètica com per als que tenen problemes respiratoris.
4: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
3: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
5: Bro, aquest juny, literal, només es parlarà d'això. Smash Sports Center celebra el primer aniversari del 8 al 25 de juny amb un torneig de pàdel zero random. 6 categories masculines, 6 de femenines, welcome pack, green flag total, beguda a cada partit i flipa. Premis en metàl·lic. O sigui, en plan, molt pàdel, molt nivell, molt show. Inscripcions al 646-797-238. Smash Sports Center Tortosa, bro. Farem història.
6: Els dies 11 i 12 de juny, a les vinyes del Convent d'Horta de Sant Joan, primer congrés de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre, Innovació i Territori, una iniciativa que neix amb l'objectiu d'oferir un espai de trobada i treball entre empreses, administracions i altres agents del territori, amb la finalitat d'impulsar la bioeconomia, la innovació i el desenvolupament sostenible a les Terres de l'Ebre, perquè la nostra terra inspira. Inscripcions i programa a terresdelebrebiosfera.cat. Projecte finançat per la Generalitat de Catalunya a través dels fons de transició nuclear.
7: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
2: I per tot el que viurem.
1: Universitat de Lleida. Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
3: Aquest cap de setmana arriba la gran final, la Copa Catalunya d'Agility 2026. Els millors equips es juguen la final de la Lliga Catalana en una competició plena d'adrenalina, precisió i treball en equip. Dissabte de 9 del matí a 8 de la tarda i diumenge de 8 i mitja del matí a les 3 de la tarda a la zona esportiva de Roquetes, viu l'Agility en directe.
4: Nou Mazda CX-5, amb 6 anys de garantia i fins a 10 anys de protecció. Nou Mazda CX-5. Tornem a imaginar el teu món.
5: T'esperem al nostre centre oficial Mazda. Kimauto, carretera Tortosa a l'Aldea, quilòmetre 2. Tortosa.
6: Ofertes històriques a Mi Electro Model Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar. 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
7: La cuina mediterrània s'inspira en l'oli d'oliva verge extra. El trobaràs a les agrobotigues de Santa Bàrbara, La Sénia i Freginals o als principals supermercats de Catalunya. Millora el sabor de qualsevol plat amb un oli d'oliva saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
8: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
9: Imagina Ràdio.
0: Imagina Ràdio.

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. La collita d'ametlla podria augmentar un 7% enguany a Catalunya i la de garrofa un 12,5%, segons la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. La producció d'ametlla en gra per a la campanya d'enguany podria situar-se en les 12.656 tones. L'organització estima que les collites seran similars, però amb millors expectatives, sobretot en els secans. El portaveu de fruita de secà de la Federació, Roger Palau, explica que aquesta seria la segona campanya sense afectació directa de la sequera, sense gelades rellevants i afavorida per un hivern molt plujós. Alhora, apunta que la collita de regadiu també s'hauria de comportar millor perquè les plantacions impulsades els darrers anys van entrant en fases de plena producció. L'Ajuntament de Gandesa rebutja els nous projectes eòlics i solars previstos al terme municipal. L'alcalde Carles Luz ho ha traslladat en una reunió amb l'INCAEN i el Departament d'Indústria i alerta de l'impacte en zones sensibles com les carrubes, les cendroses, les guardioles i els graus. Per això, el consistori presentarà al·legacions administratives per intentar frenar la implantació dels projectes. Paral·lelament, treballen en un pla de protecció del mosaic agroforestal per garantir una transició energètica planificada i preservar-ne els valors paisatgístics, ambientals, agrícoles i patrimonials. I en agenda, demà divendres 29 i dissabte 30 de maig, prop d'un miler de professionals es donaran cita a Deltebre en les jornades Ebrevis. Impulsat per Ebre Impact i amb el suport de l'Ajuntament i el patrocini de FECOTUR, l'esdeveniment, que tindrà lloc a la Rosera, reunirà experts, emprenedors i referents del sector en un espai de debat i networking. Les jornades busquen consolidar el territori com a punt de trobada per al talent i la innovació empresarial amb un programa que inclourà ponències i tallers amb la participació de figures destacables com Víctor Coopers i Jordi Cruz. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures s'han mantingut a l'alça. De cara a demà divendres, també tindrem un cel serè en general durant tot el dia, tot i que poden aparèixer alguns núvols a partir de migdia. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més altes, arribant als 38 o 39 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
1: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.

0: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona nit. La collita d'ametlla podria augmentar un 7% enguany a Catalunya i la de garrofa un 12,5%, segons la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. La producció d'ametlla en gra per a la campanya d'enguany podria situar-se en les 12.656 tones. L'organització estima que les collites seran similars, però amb millors expectatives, sobretot en els secans. El portaveu de fruita de secà de la Federació, Roger Palau, explica que aquesta seria la segona campanya sense afectació directa de la sequera, sense gelades rellevants i afavorida per un hivern molt plujós. Alhora, apunta que la collita de regadiu també s'hauria de comportar millor perquè les plantacions impulsades els darrers anys van entrant en fases de plena producció. L'Ajuntament de Gandesa rebutja els nous projectes eòlics i solars previstos al terme municipal. L'alcalde Carles Luz ho ha traslladat en una reunió amb l'INCAEN i el Departament d'Indústria i alerta de l'impacte en zones sensibles com les Carrubes, les Cendroses, les Guardioles i els Graus. Per això, el consistori presentarà al·legacions administratives per intentar frenar la implantació dels projectes. Paral·lelament, treballen en un pla de protecció del mosaic agroforestal per garantir una transició energètica planificada i preservar-ne els valors paisatgístics, ambientals, agrícoles i patrimonials. I en agenda, demà divendres 29 i dissabte 30 de maig, prop d'un miler de professionals es donaran cita a Deltebre en les jornades Ebrevis. Impulsat per Ebre Impact i amb el suport de l'Ajuntament i el patrocini de FECOTUR, l'esdeveniment, que tindrà lloc a la Rosera, reunirà experts, emprenedors i referents del sector en un espai de debat i networking. Les jornades busquen consolidar el territori com a punt de trobada per al talent i la innovació empresarial amb un programa que inclourà ponències i tallers amb la participació de figures destacables com Víctor Coopers i Jordi Cruz. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures s'han mantingut a l'alça. De cara a demà divendres, també tindrem un cel serè en general durant tot el dia, tot i que poden aparèixer alguns núvols a partir de migdia. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més altes, arribant als 38 o 39 graus a l'interior de les Terres de l'Ebre. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem demà amb més informació i més notícies. Molt bona nit!
0: Imagina Radio.
2: Imagina. Imagina Radio.

0: avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se

0: Vuela, vuela. No te hace falta equipaje.
1: Els números 1 d'ahir i d'avui.
2: La millor música.
1: Per sentir.

que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: Zoo. D'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir.